0: a farsi in su aula crema, al cotam manna fricció, col trulletta si la crema, surdi mallo al coma stiga.
1: Flash FM, són les 5.

0: Flash FM.
1: Flash.
0: L'emissora que escolten les altres emissores.

0: Des d'ara i fins a les 11, teniu sou per estona amb el Flash Matí, el matinal de Flash FM. Flash, Flash, Flash. Amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash. Flash FM.
1: La que manda.

0: dia.
1: No us espanteu. Esteu a punt de ser despertats pel matinal de Flash FM. El Flash Matí. Ritme, actualitat i bogeria per començar el dia ben amunt.
2: Bueno.
1: Comença una nova edició del programa despertador més potent de Catalunya. El Flash Matí.
0: Aquesta setmana sense l'Héctor Ortega, que el tenim de vacances por ahí. Molt lluny d'aquí. És a dir, quan... A veure, compte de pregunta, eh? Quan unes vacances, és a dir, un lloc de vacances, es considera vacances i no anar a passar uns dies? Per mi, la distància és si tu pots anar a buscar el carregador a casa o no. Perquè si tu te'n vas, ja que sé, mitja hora lluny, dius, a veure, vacances no són, tinc casa massa a prop. Però si ja no podries anar a buscar el carregador, jo crec que la distància és suficientment lluny com per dir, això ja sí que són vacances. És a dir, m'he anat tan lluny que si torno a casa ja és per quedar-me, em faria mandra tornar una altra vegada. En qualsevol cas, com que l'Héctor s'ha anat a Japó, si s'ha deixat el carregador, més val que se'n compri un altre, perquè si ha de tornar a casa per agafar-lo, mal assumpto, també et diré. 6 del matí, 5 minuts, un plaer saludar-vos. Clar, no està l'Héctor Ortega. Qui hi ha aquesta setmana? Doncs l'Edgar Manchado, el noi que habitualment repassa el Calibre 45 amb vosaltres els dissabtes. Ai, demà tenim programa, eh? Demà tothom pendent el Calibre 45 perquè hem de saber si el Forever Tugantel repeteix com a número 1 o no. Jo estic molt nerviós. A mi no m'ho diuen fins demà, eh? Aleshores... Hi ha molts nervis ara mateix a Flash FM. Entreu al Calibre 45, a la nostra pàgina web o l'aplicació, a la llista, i allà veureu com estan endreçades totes i cada una de les cançons que sonen habitualment aquí i que les anirem posant d'una en una, no patiu. Mira, una que està molt ben valorada també, eh? Jay Weller, de Lejitos, bon dia.

Tadull, Melendi, probablement sigui una de les més importants i representatives de tota la seva trajectòria. Supernova, un dels grandíssims números 1 de Flash FM de la temporada 2023. Són les 6 i 17 minuts. Si parlem de números 1, també parlem d'aquest Shining. Easy Kid, del Flash Matí. Bon dia. Bon dia.

PZK, la primera de moltes que van venir després en solitari, amb remix, amb col·labos. Segueix del costat de Bizarrap. És la Music Sessions número 48. La de la bombona, realment, per la gent és, oye, pon la canción de la bombona, eh? Sí, ningú diu, me pones la Bizarrap Sessions número 48. Ja està, acabes dient la de la bombona, però bueno, Bizarrap es va encaparrant que volia posar números en comptes de títols. Que no es pot ser bo amb tot. Bo fent cançons, bo triant artistes i bo posant títols. Aleshores, mira si és dolent que no sap ni posar bé els números, que la de Daddy Yankee és una de les últimes i li va posar que era la 0, però bueno, en fi, vaja. Són les 6:23 d'aquest matí de divendres, encara en un nou cap de setmana, i des de Flash FM l'arrencarem aquesta mateixa nit amb dues festes que tenim concretament molt a prop una de l'altra, menys de mitja hora en cotxe. Una que ens portarà fins a Tàrrega amb la Clàudia Cifuentes i en Sergi Domena, i hi seran a la plaça de les Nacions a partir de les 2 de la matinada, és a dir, aquesta mateixa nit a les 2, és a dir, la nit d'avui a demà. Que això sempre porta mals de cap amb els cartells. Clar, tu veus un cartell que posa a les 2 de la matinada i dius, però això què és, d'avui o de demà? Aquesta nit, d'acord? Aquesta nit a les 2 de la matinada. Un pel abans, a 2:15, ja haurà arrencat a Mollerussa l'altra festa Flash FM que tenim amb en Jaume Riu i amb en Miquel González. Per tant, jo crec que si us ho munteu bé, si us ho munteu bé, arribeu a les 2. I si no, us quedeu amb una, no passa res. Jo crec que entre ells no s'enfadaran. Clàudia Cifu i Sergi Domena a Tàrrega, a la plaça de les Nacions. I Jaume Riu i Miquel González al pavelló Pla d'Urgell de Mollerussa. Festes majors on fire, que a més ja estem començant, perquè ja amb aquest temps d'estiu estem a maig. Pràcticament és com si fos juny, que el juny ja és estiu. Estiu, festa major. Bé, tot acaba portant allà mateix, al final.

0: Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Tarragona, 101.8. Vilaseca, Salou, Torredembarra, Reus, Cambrils, Mont-roig del Camp, Riudoms. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 6:45. La reunió d'aquest dijous al matí entre la Conselleria d'Educació i els sindicats de professors ha acabat sense acord i amb un únic punt en comú, la voluntat de tornar-se a trobar dimarts que ve. El departament assegura que veu oposicions de convèncer els sindicats, però els docents amenaçant de trencar les negociacions dimarts mateix si no els porta una proposta amb cara i ulls. D'altra banda, Esquerra Republicana i el govern són a un pas de tancar l'acord de pressupostos. La formació republicana ha convocat un Consell Nacional dilluns per valorar si es donen les condicions per a un pacte. La negociació dels comptes ha fet un pas endavant amb l'acord per construir la nova línia orbital ferroviària, un projecte que hauria d'estar enllestit cap al 2040. I els Mossos d'Esquadra investiguen un professor de 41 anys d'un institut de Barcelona acusat d'assetjar sexualment alumnes menors d'edat i oferir-los drogues, segons ha avançat el diari Ara i ha confirmat el cos. Aquest mateix diari detalla que el professor hauria intentat guanyar-se la seva confiança pagant-los alcohol i oferint-los marihuana. Els esports. El Real Madrid torna a ser protagonista. Kylian Mbappé ha esclatat contra Arbeloa i l'ha acusat de no comptar amb ell de manera premeditada. I el tècnic blanc ha assegurat que mentre ell s'assegui a la banqueta, mana ell. Mentrestant, el Girona respira una mica més tranquil després de l'empat a un d'ahir contra la Real Societat a Montilivi. Ara l'equip de Mitchell és a un punt per sobre del descens.
0: Flash Matí, amb Víctor Ortega i Gemma.

0: que maco que soni el despertador amb el flash matí i que hi hagi una veu que et digui és que tu m'encantes, Jan Ponsa.
1: Què tal, bon dia.
0: Quien pudiera, eh?
1: Sí, quien pudiera.
0: Quien pudiera aixecar-se i tenir algú. Sí, tu sí, m'encantes.
1: Ai.
0: Te resto mi santa. Bueno, escolta, Jan, és molt important el que ens hagis de dir avui, perquè avui tenim dues festes Flash FM que no volem que se'ns passin per aigua.
1: És cert.
0: Tenim, aquí la gent se'n va de cap de setmana, se'n va a fer coses, tenim les motos també. M'has de dir què passarà avui aquest finde.
1: Doncs mira, avui tenim teca meteorològica perquè, curiosament, ens arriba una entrada de nord que, en efectes pràctics, vindria a ser aire polar, que això és bastant curiós que passi el mes de maig, però ens portarà diverses coses. Primer de tot, doncs, un matí bastant tapat a bona part de Catalunya. Oh. Vent, si m'agrada, aquesta sintonia.
0: Sí, oi?
1: Vent a punts del prelitoral de Barcelona i

0: 16 de maig, que serà demà. Per tant, estem en una situació particular, eh? Les temperatures avui bastant més baixes a les comarques de Girona i Barcelona que no pas a les de Lleida, perquè aquí avui no ha de ploure. I demà i al cap de setmana sembla ser que el temps serà una mica més estable. Demà amb alguns ruixats de tarda a punts del Pirineu, però, en principi, el pitjor, que perquè ens entenguem, amb més pluja, és avui. Per tant...
1: A veure, el que sí és cert, jo Lleida no sé perquè em queda molt lluny, però aquest matí jo he notat un fresco al Maresme...
0: Sí.
1: Que he dit, compte, m'he equivocat de jaqueta, ho dic per aquells que ens estan escoltant mentre fan la torrada a casa, clar, província de Barcelona i de Girona, no?, també has dit?
0: Sí, també.
1: Que es repensin la jaqueta que han d'agafar avui.
0: Exacte, avui sobretot a primera hora que s'abriguin una mica i aquestes temperatures baixaran encara més la pròxima nit i matinada, eh? Per tant, avui un dia d'abrigar-se... Brigar-se amb ganes, Edgar.
1: Amb moltes ganes. Són les 6 i 37 pràcticament. Temperatures en directe.
0: Doncs mira, anem cap a Miami Platja, al Baix Camp. Aquí una temperatura suau de 13 graus. A les Borges Blanques, a les Garrigues, 10 graus. A Linyà, a l'Alt Urgell, uns meravellosos 4 graus i mig. I finalment, al Vendrell, al Baix Penedès, 13 graus.
1: D'aquí una estona actualitzarem. Merci, Jan.
0: Vinga, fins ara.
2: Amb la música no s'hi juga. Flash Matí. Yeah.

res més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res al mateix lloc de cada any.

Els oncles, els tiets, a través del bailoteo, una de les mítiques del 2023. 6 i 43 minuts aquest matí de divendres. Som-hi amb Mora i Zetangana, una altra de les imprescindibles d'aquestes últimes setmanes i últims mesos. Sona un cop més el Flash Matí, es diu Droga. Bon dia.

0: que le queda guay al registre més house d'Omar Montes. Jo no sé si el tornarem a sentir amb un registre tan electrònic mai a la vida. Són les 6:50. Ja podem dir d'aquest matí de divendres. Avui, al Flash Matí. Clar, hi ha molta gent que escolta la ràdio breu estona perquè va a la feina, on te sigui, i hi ha gent que esteu escoltant tot el matí el Flash Matí. Aquells que estigueu tot el matí escoltant el Flash Matí, entre moltes coses que passaran avui, tenim sortejos. Un de vosaltres anirà al càrting castellolí per la patilla amb 7 amics. Un altre s'endurà la samarreta exclusiva del Flash Matí. I avui també hem de parlar d'un sorteig molt top que farem al llarg dels propers 15 dies. Començarem la setmana que ve i s'allargarà fins l'altra. Perquè us aneu per la patilla a un dels festivals més totxos de tota Europa. Està a Alemanya, ja us hem parlat alguna vegada d'ell. És el Perú Cabil, d'acord? Tornarem a enviar algú al Perú Cabil al llarg d'aquestes properes setmanes a Flash FM.
1: En què?
0: Aquest any, aquesta edició, amb Armin Van Buuren, amb Maxwell, amb Fischer, amb Don Diablo, amb Hardwell, amb Felix Jen, amb un munt d'artistes, Chainsmokers, Timmy Trumpet, W&W, i després artistes més de ninxo, de l'escena techno, de l'escena hardcore, del Progressive House, del Future House. És un dels festivals EDM més totxos d'Europa i m'atreviria a dir del món, perquè sabeu que Flash FM hi anem ja des de fa força temps i sabem perfectament del que parlem. També hi serà ell, Ugel, amb Jam.

22. 3 minuts clavadíssims per arribar a les 7 d'aquest matí de divendres i ho farem amb el so de Huntrix i companyia des de K-Pop Demon Hunters Golden, el Flash Matí.

0: música no s'hi juga. Flash Matí. Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 7. El sindicat CGT ha presentat una denúncia per la infiltració dels Mossos en una reunió de docents a Barcelona. Aquest dijous al matí ha registrat un recurs davant del Tribunal Superior de Justícia contra la Conselleria d'Interior i el cos de Mossos d'Esquadra. Creuen que l'acció va vulnerar els drets a la llibertat sindical, a vaga i també a reunió, manifestació i protesta. A les vagues de mestres i professors previstes es pot sumar aviat una nova aturada a Rodalies. Els sindicats UGT i Comissions Obreres tenen previst anunciar avui una nova convocatòria de vaga que tindria lloc el 27 de maig i el 4 o 5 de juny. Aquest cop el motiu de la protesta és reclamar més personal, sobretot més interventors. Tots els sindicats anuncien que no s'estan complint els compromisos de més personal per a Catalunya. I Rússia ha reprès els macroatacs a Ucraïna després de la treva de 3 dies. L'ofensiva s'ha concentrat sobretot a la capital, on hi ha hagut 5 morts i una cinquantena de ferits. Les operacions de rescat continuen a la recerca de supervivents a Kiev, on un dron ha impactat contra un edifici residencial de 9 pisos. Els esports. El Real Madrid torna a ser protagonista. Kylian Mbappé ha esclatat contra Arbeloa i l'ha acusat de no comptar amb ell de manera premeditada, i el tècnic blanc ha assegurat que mentre ell s'assegui a la banqueta, mana ell. Mentrestant, el Girona respira una mica més tranquil després de l'empat a 1 contra la Real Societat a Montilivi. Ara l'equip de Michel és a un punt per sobre del descens. Aquest diumenge, a banda, a les 7 de la tarda, l'Espanyol visita l'Osasuna i el Girona s'enfronta a l'Atlètic de Madrid. I a un quart de 10 de la nit, el Barça rep el Betis a l'Spotify Camp Nou.
0: Sona el Mega Crack a Flash FM.
2: La que manda.

0: una sabrosa.
1: Elvis Crespo, ja t'hem escoltat, tu. La Graciosa es diu aquesta, amb Quevedo, Gemma de Güell, bon dia.
2: Molt bon dia, Edgar Manchado, com estàs?
1: Fa una gràcia això que es quedi l'Elvis Crespo aquí cantant.
2: Sí, no, és com que no té ganes d'acabar, que vol seguir, no? Sí,
1: és com el típic petardo que continua aplaudint quan l'aplaudiment ja s'ha mort. Saps que sempre hi ha un petardo que continua...
2: Sí, el típic que vol donar la nota.
1: Sí, sí,
2: i no
1: sí.
2: Sap com fer-ho.
1: Oh, que pesats.
2: Pesadilla, tio.
1: Són les 7 i 6 minuts d'aquest matí de divendres. Pràcticament podem dir que és cap de setmana.
2: Sí, ja ho és.
1: Menys els que treballen al cap de setmana.
2: Que per ells el fin és un dilluns, un dimarts. No. Ja,
1: per ells avui és diumenge, és el seu diumenge.
2: Totalment.
1: Ai, em sap greu per aquesta gent, també.
2: Bueno, a mi em sap greu, però escolta, quan nosaltres pringuem, ells tenen festa, també, ho hem de mirar així.
1: Això també és veritat.
2: Saps? Aquí cadascú, bueno, és dur, no?
1: Total, que per avui fer-vos el dia una mica més lleu, sigui com sigui que esteu encara en aquest 15 de maig del 2026, tenim un premi xulíssim per un de vosaltres.
2: Sí, senyor.
1: El càrting Castellolí el coneixeu, no?
2: Ha arribat el moment.
1: Càrting rèplica un circuit de Fórmula 1 a 30 minuts a Barcelona.
2: Ah, mira.
1: On hi podeu viure espectaculars celebracions de grans premis per grups i empreses en cars d'última generació.
2: Super.
1: I avui sí, volem que un de vosaltres s'emporti a 7 amics a fer un gran premi. Bravo. Al càrting Castellolí.
2: Bravo, i és que portem tota la setmana avisant, eh? El que heu de fer per participar és molt senzill. Enviar un WhatsApp al 628-06-0513 i expliqueu-nos alguna experiència amb cars. I si no en teniu, doncs per què voleu anar-hi, saps?
1: Mira, jo... recordo... O sigui, jo m'he fet mal al càrting.
2: T'has fet mal? És que ets un salvatge.
1: D'anar-me recte un dia que havia plogut una mica i estampar-me.
2: Jo vaig molt de tranquis als cars, eh?
1: De tranquis?
2: Sí, vaig molt de tranquis. Com que sé que no guanyaré...
1: Pues això...
2: Vaig al meu ritme.
1: Jo què sé... A veure, hi ha gent que està trucant, però si ho estem fent pel WhatsApp, això. Per què truqueu?
2: 628-06-0513.
1: Exacte, home, no truqueu, és per WhatsApp.
2: La samarreta encara no. La samarreta la farem, però després.
1: Ai, senyor.
3: Que no t'expliquin drames. Vine al Flash Matí. Com m'agrada.

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Aquest estiu arriba la 8a edició del Share Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi de la Fuente. A més, Davey, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juny al Parc del Fòrum de Barcelona, Share Festival. Amb el cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
2: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
3: Quina raó mou el teu món?
4: Lo futur del Pere.
5: Algun dia tenir el meu propi piset.
6: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
7: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
9: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
10: Doncs tant com vulgui bussejar.
9: Genial. I quant d'oxigen queda?
10: El que vulgui, també.
9: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
10: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
9: I quants de cetacis?
10: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
11: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense l'Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 102 milions d'euros. Milionari forever.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Maria, estàs en mute.
14: I tu que deies que no veies clar això de treballar des de casa? I mira't ara, líder en videotrucades. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a Cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
15: David, ¿dónde andas?
16: ¿Qué dice? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
15: ¿Qué casa? ¿Tú estás en el bar?
16: Pues eso, como en casa. Vente, anda.
15: Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
16: ¡Antonio!
17: Marchando, otro colacao.
16: Eres el mejor.
18: Colacao. Tan únic com Estopa, tan únic com tu.
14: Visca els canvis. Entra ara a Cofidis.es i sol·licita el teu préstec sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Cofidis, compta amb nosaltres.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
19: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
20: Bon dia, doncs hores d'ara no hi ha cap incidència a destacar i circulen fluïdes a tota la xarxa viària del Principat. Ja seria tot des de centrar-se a trànsit.
21: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
0: L'emissora que continuen escoltant les altres emissores. Flash.
1: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
22: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
1: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
22: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
23: Go Bunning, ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
24: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
23: Ens pots trucar al 759 908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash

0: el seu dia la versió de Sean Paul ja va ser número de Flash FM i que no, també ho va ser amb Se pone las Nike. Tu, Gemma, suposo que tu ets més de la de Sean Paul, no?
1: No, no, m'agrada més aquesta.
0: Sí?
1: Sí, clar.
0: Però saps quina és, no, la de Sean Paul?
1: Sí.
0: She doesn't mind that
1: No paris, ho fas molt bé.
0: Jo dins el meu cap canto aquesta.
1: Totalment. El teu cap és espectacular, no? Ara, un cop ho expresses, ja canvia tot.
0: El teu cap a aquesta hora del matí no va.
1: No funciona.
0: Jo ara entenc a l'Héctor Ortega, que jo pensava, hòstia, quin noi més parat, que sempre té ojeres, tal. Si és que no m'estranya, és que no m'estranya.
1: T'has passat molt amb l'Héctor, eh? Sí que és cert que aquí al matí tenim moltes ojeres, però que ja formen part de nosaltres.
0: Menys mal que fem ràdio.
1: Totalment.
0: Menys mal que fem ràdio.
1: I no tele.
0: Diuen que la ràdio és la tele dels lletjos.
1: Sí, home!
0: No és el nostre
1: cas! No estem d'acord.
0: Som-hi amb Batgal, es diu Dame, bon dia.
1: Bon dia.

0: FM, flash informatiu.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. La Cambra de Comerç preveu que Andorra mantingui el creixement econòmic durant aquest any, encara que amb menys intensitat que en els darrers exercicis. L'organisme atribueix aquesta moderació a la situació geopolítica internacional, especialment pel conflicte a l'Iran i els efectes derivats sobre la inflació i els tipus d'interès. Tot i això, l'economia andorrana va créixer un 3,9% l'any passat i encadena 5 anys d'expansió sostinguda. La majoria d'empreses asseguren haver incrementat la facturació al voltant d'un 15%, amb l'excepció dels sector industrial, que apunta una reducció similar. I parlem de l'habitatge un dia més. La ministra d'Habitatge, Conxita Marsol, defensava ahir que les mesures impulsades pel govern per limitar la inversió estrangera comencen a donar resultat. Segons explicar, les dades actuals mostren una reducció del nombre d'operacions, tant en inversió directa com immobiliària, després de la moratòria i de les lleis aprovades els darrers anys. Tot i aquesta baixada, va dir que l'import econòmic declarat ha augmentat durant el primer trimestre del 2026. Marsol remarcava que l'executiu ha rebutjat més d'un centenar de sol·licituds en considerar que no aportaven valor afegit al país. I mentrestant, Mobilitat ha advertit que la manifestació per l'habitatge prevista per demà a la tarda provocarà afectacions puntuals al trànsit i al transport públic al centre del país. Recordem que la marxa de demà sortirà de la rotonda del quilòmetre 0 i recorrerà diversos punts a Andorra la Vella i Escaldes-Engordany fins a arribar a la rotonda de govern. Entre les 7 de la tarda i 8:45 del vespre hi haurà talls temporals de circulació i les línies de bus modificaran recorreguts o quedaran aturades durant alguns minuts. Les línies de la Vall d'Orient i de les Valls del Nord es desviaran per la carretera de l'Ubac, habilitant-se parades alternatives. Altres temes, el ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, va participar ahir a Barcelona a la primera trobada internacional de drets digitals organitzada pel govern espanyol i el Mobile World Capital Barcelona. Durant la visita, Rossell es va reunir amb el ministre espanyol, Òscar López, per formalitzar el protocol d'entesa en transformació digital acordat entre els dos executius. El conveni reforça la col·laboració bilateral en àrees com la identitat digital, la intel·ligència artificial, la ciberseguretat i l'intercanvi d'experiències. I a Sant Julià de Lòria, la plaça de la Germandat va acollir ahir una concentració de suport a la lluita contra el càncer amb la participació de prop de 300 persones, un acte que va reunir uns 200 estudiants i infants, a més d'un centenar de participants més, i que va culminar amb la formació d'un gran llaç blanc al centre de la plaça de la Germandat com a mostra de suport a les persones afectades per la malaltia.
0: Escoltes Flash FM Andorra.
2: Flash
0: FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8 FM.

0: És el remix del Baila, Baila, Baila, a disposició de cadascú, que es quedi amb l'original o amb la remescla. Ozuna, J Balvin, Daddy Yankee, Anuel AA i Farruko. A través del Flash Matí a Flash FM, a l'Aquàrium de Barcelona celebren l'amor, però no només el romàntic. Amor per compartir una experiència, amor per l'oceà i amor pels taurons. És Shark Lovers, una manera diferent de viure. De viure l'Aquàrium. I de descobrir també de molt de prop el fascinant Montmarí. El nou Aquàrium de Barcelona has de veure i viure. Shark Lovers.
1: Hey, mi gente, saludito. Yo soy Manuel Turizo.

0: Manuel Turizo, por un pendejo no se llora.
1: No.
0: Si és un pendejo, no se llora.
2: I si no és un pendejo?
1: A veure, es plora, però es fa d'amagat per no pujar-li l'ego al pendejo.
0: Clar.
1: Saps?
0: Jan Ponsa.
3: Què tal? Bon dia, família, com esteu?
1: Bon dia, Jan.
0: Tu has plorat per pendejos o pendejas?
3: Per pendejas.
0: Sí, has plorat per pendejas?
3: Home, tu també, Edgar, no ens enganyem. Sí.
1: Aquí
3: anem a fer... Sí, això passa, vegades, això passa.
0: I els núvols han de plorar o no han de plorar avui?
3: Doncs sí, avui hem de plorar una mica, sobretot a partir de la tarda. Avui és un dia d'un canvi de temps bastant important. Ens arriba el que es coneix com una entrada nord, és a dir, una situació més aviat hivernal que no pas de 15 de maig, que és la data actual, per cert. Avui a la tarda tindrem nous ruixats i tempestes, sobretot a punts de les comarques de Girona, i en principi aquestes tempestes podrien arribar també al litoral i al prelitoral de Barcelona, acompanyades localment amb calamarsa i o barra pedra. Per tant, estem en una situació meteorològica, doncs, moguda. Agafeu el paraigua si esteu a les comarques de Girona i també podria arribar a ploure a la ciutat de Barcelona. El Pirineu tornarà a nevar aquesta tarda amb una cota de neu que anirà baixant dels 1.600 metres cap als 1.200 aquesta nit. Per tant, déu-n'hi-do, Gemma, demà al matí la Vall d'Aran potser podríem baixar amb trineu. Ostres. Per la mateixa capital.
0: Compte! Primavera, eh?
3: Primavera, que la Sant Caltera.
1: Que fort.
3: Amb una baixada del termòmetre a les comarques de Lleida i Tarragona, sembla ser que el dia serà més estable, però també amb núvols, eh? Cap de setmana més estable, baixa el termòmetre i sembla ser que demà a la tarda tornem a tenir ruixats al Pirineu.
1: Vaja!
3: Vale, Roger?
1: Ostres. Estaràs content, no?, que tens aquí una moguda meteorològica, això us agrada.
3: Estic tan content, tio, tot i haver dormit 5 hores. Però...
0: Ostres, però està molt loquíssim el temps, trobo.
3: Està embogit, està embogit.
1: Està
3: embogit.
0: Pare, aquests dies, que ha fet com molta calor al matí, després la tarda ha sigut super random.
1: Pot ser, sí, és veritat.
3: Fa calor aquesta oficina, val a dir.
1: No fa calor.
3: Té un termòmetre aquí.
0: A l'oficina estem plens de pendejos i de pendejas.
3: Iepa!
0: Temperatures en directe.
3: Doncs mira, ara mateix a Castellnou de Seana, al Pla d'Urgell tenim 10 graus, a Lleida 11 graus, a l'Espluga de Francolí 9 graus i acabem al Tagamanent, al Montseny, al Vallès Oriental, amb uns meravellosos 4 graus que venen ganes d'abrigar-se.
0: Teniu plans per l'1 d'agost?
3: Sí.
1: Sí, anar al Mediterrània Festival!
0: Home! Mike Towers en una de les dues úniques dates a Catalunya. És a dir, vindrà dos cops a Catalunya.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I el Mediterrani serà un d'aquests dos.
1: Olé.
0: JC Reyes, Luar La L i més noms que no esperaran de sumar. Pinotelo, Amígdala, Relajadita B2B Gea, Toxic Machinery. Brutal. Bon DJ, també hi serà. Olé. I també tindrem... Què passa, Jan?
3: Estic flipant. O sigui, jo tenia plans a l'1 d'agost, però ara ja no.
0: Te'ls treus tots. I si no t'agrada aquest registre, també tenim l'altre registre, que és el de Pastis, Buenri, Escudero, La Bona Història. Quin dels dos us quedeu?
1: Jo amb el primer.
3: Jo també.
0: Jo amb aquest.
1: Bueno, aquest també mola molt, eh? Punxa, xumba.
0: DJs de la casa, que també hi seran Sergi Domena, Héctor Ortega, Mediterrània Festival, 1 d'agost, Roses. Us buideu al calendari i us veniu amb mi.
1: Vinga,
0: avui, a les 8 del vespre, apunteu.
3: Què?
0: Només hi haurà 500 entrades a 55 euros.
1: Ostres,
0: avui a les 8, mediterraniafestival.es, Flash FM, emissora oficial.
3: Som-hi.
0: Merci, nois.
4: Amb la música no s'hi juga. Flash Matí.

La Porta Gran, gràcies a cançons com aquesta, Ni Borratxo. També tenen cabuda al Flash Matí d'aquest divendres 15 de maig del 2026. Molt bon dia, Rusovski ja de fons amb els primers compassos d'aquesta grandíssima proposta que es diu Malibu. Són les 7:46 minuts. Això és el Flash Matí del Flash FM.

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: La teva mare sempre té raó.
2: Em compro un cotxe nou?
3: Filla, t'he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
1: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
4: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou duple de l'11, Super 11 i triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
5: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
6: 3 dies d'autèntica bogeria electrònica.

0: electrònic es diu Perucabil.
1: Saps que a l'Aquàrium de Barcelona celebrem l'amor?
2: L'amor? A l'Aquàrium?
1: Sí, amor per compartir una experiència, amor per l'oceà i amor pels taurons.
2: Ah, Shark Lovers.
1: Exacte, un amor que es viu, no només se celebra.
3: Vine al nou Aquàrium de Barcelona i viu els Shark Lovers.
4: Mira aquesta casa. Hi entrem?
5: És un primer, hi entrem. Té balcó, hi entrem. Té Movistar Prosegur Alarm, no hi entrem.
6: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarm també la noten ells, que està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarm. Tecnologia per protegir.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
7: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
8: Ah, no? I com us ho heu fet?
7: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Esparta Guix. Mira, i escolta.
8: Ui, sí! No sento res.
9: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Esparta Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Esparta Guix. 356-556. Yeah! El 17 de maig, mou-te per la teva salut. Torna a la cursa popular Illa Carlemany. Torna el dia de l'esport per a tothom.
10: Suma-t'hi i fes més gran la cursa popular de referència al país. A més, enguany en celebrem la 15a edició.
9: Vine a la cursa popular Illa Carlemany en benefici del programa Mou-te perquè joves i col·lectius vulnerables tinguin accés a activitats físiques, hàbits saludables i noves oportunitats de futur.
10: Inscriu-t'hi de forma presencial i recull el dorsal i la samarreta de l'11 al 16 de maig a Illa Carlemany.
9: Organitzada pel Govern d'Andorra. Flaix Andorra, grup d'emissores oficials.

0: descansa.
1: Qui diu que el cap de setmana és per descansar?
2: Miquel González et farà saltar, córrer, ballar i, sobretot, activar-te per encarar el dia amb energia.
3: Flash Running!
2: Posa't en forma amb el Flash Running. Cada dissabte i cada diumenge de 8 a 9 del matí.
3: Flash Running!
2: Flash Running, la sessió més en forma de Flash FM.
1: Amb Miquel González.
4: Flash.
2: Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany. Sant Julià, Pas de la Casa. Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
5: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.

0: dolor en aquesta cançó, hi ha força dolor. What I Fate, La Inocente.
1: Sempre era jo el culpable i tu jugant a La Inocente.
0: Jo he vist gent morir-se mentre canta aquesta cançó.
2: Jo també. Als concerts la gent ho crida a ple pulmó, tio.
0: Veus, amb el Nova York no passa.
2: No, és més alegre, més feliç, però l'altre és com... Per tu, te la dic a tu, que em vas fer mal.
0: Sí, sí, crides i et deixes la veu.
2: Sí, t'hi deixes tot.
0: Hem canviat a les 8 amb Bad Bunny. Nueva York, al Flash Matí de Flash FM.
2: Bon dia.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 8. El sindicat CGT ha presentat una denúncia per la infiltració dels Mossos en una reunió de docents a Barcelona. Aquest dijous al matí ha registrat un recurs davant del Tribunal Superior de Justícia contra la Conselleria d'Interior i el cos de Mossos d'Esquadra. Creuen que l'acció va vulnerar els drets a la llibertat sindical, a vaga i també a reunió, manifestació i protesta. A les vagues de mestres i professors previstes s'hi pot sumar aviat una nova aturada a Rodalies. Els sindicats UGT i Comissions Obreres tenen previst anunciar avui una nova convocatòria de vaga que tindria lloc el 27 de maig i el 4 o 5 de juny. Aquest cop el motiu de la protesta és reclamar més personal, sobretot més interventors. Tots dos sindicats anuncien que no s'estan complint els compromisos de més personal per Catalunya. I Rússia ha reprès els macroatacs a Ucraïna després de la treva de 3 dies. L'ofensiva s'ha centrat sobretot a la capital, on hi ha hagut 5 morts i una cinquantena de ferits. Les operacions de rescat continuen a la recerca de supervivents a Kiev, on un dron ha impactat contra un edifici de 9 pisos. Els esports. El Real Madrid torna a ser protagonista. Kylian Mbappé ha esclatat contra Arbeloa i l'ha acusat de no comptar amb ell de manera premeditada i el tècnic blanc ha assegurat que mentre ell s'assegui a la banqueta, mana ell. Mentrestant, el Girona respira una mica més tranquil després de l'empat a 1 contra la Real Societat a Montilivi. Ara l'equip de Michel és un punt per sobre del descens. Seguint amb futbol, aquest diumenge a les 7 de la tarda l'Espanyol visita l'Osasuna i el Girona s'enfronta a l'Atlètic de Madrid. I a un quart de 10 de la nit, el Barça rep el Betis a l'Spotify Camp Nou.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: d'aquesta setmana i demà dissabte sortirem de dubtes si sabrem si repetirà per tercera setmana consecutiva o no aquest Forever Togantel o Marc Orts i Ñengo Flow. Bon dia, Gemma de Wey.
1: Molt bon dia, Edgar Manchado.
0: Mentre seguim amb l'Héctor Ortega perdut per allà.
1: Perdut pel món.
0: Perdut pel món.
1: Sí.
0: Li salvem els mobles.
1: Totalment.
0: Despertem a tota aquesta gent que confia
1: també
0: en el Flash matí perquè els despertem.
1: Totalment.
0: Són les 8 i 5 minuts aquest matí.
1: Mira, anem a parlar d'un bufet lliure, què et sembla?
0: Home, i tant.
1: Perquè tots aquests bufets lliures de sushi, saps que molts et cobren un suplement si deixes molt menjar a la taula. Vale? Que sempre tots ens traiem aquí un as de la màniga per amagar el menjar que ha sobrat i no et cobrin.
0: Com si els senyors del restaurant no sapiguessin.
1: No ho sapiguessin. Jo no sé si això és veritat o mite, que et cobren, perquè a mi mai m'han arribat a cobrar i alguna coseta de deixat. Però bueno, escolta, hi ha un bufet lliure a Sevilla que ha decidit cobrar un suplement als clients que, a part de deixar menjar, vomitin després de menjar i passar-se.
0: No ho puc creure.
1: Perquè no és la primera vegada que molta gent menja molt, vomita,
0: clar,
1: i després torna a menjar més.
0: Home, tècnicament, un vòmit és retornar al menjar. Vull
1: totalment
0: dir, a la pràctica, és com si l'haguessis deixat allà sobre el
1: per
0: plat.
1: Això, per
0: amb
1: això.
0: Un altre tipus de...
1: I a part, diuen que això és l'objectiu. L'objectiu és reduir aquests comportaments i mantenir la higiene, perquè també els deixaven al lavabo fet una merda ple de vòmits. És que, clar, la gent es passa també,
0: Si fessin això a les discoteques, també.
1: T'imagines barra lliure de xup... Bueno, això seria encara pitjor.
0: Però, clar... No, però que la gent hagués de pagar per cada xupito que vomita.
1: Per això.
0: Has de pagar suplement per si potes el teu cubata, saps?
1: Es farien d'or.
0: Clar,
1: Es farien d'or. Però sí. I atenció, que potser això ha començat a Sevilla, però acaba a Catalunya.
0: Bueno, quien se va a Sevilla...
1: Pierde su silla.
0: Aquest estiu arriba la 8ª edició del Cher Festival amb els artistes més forts del moment, Mike Towers, Omar Coles, De La Fuente, també hi seran David de la Rose.
1: Sí.
0: Ja l'hem dit, no? De La Rose, crec. Sí. Que ja l'hem dit.
1: No passa res, però ho dius dues vegades.
0: RUFV i en bloc i molts més. 24 i 25 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona, Cher Festival. Saps de quin festival et parlo, no, Gemma?
1: Clar que sí, com per no saber-ho.
0: Festival.
1: Increïble.
0: El Festival de Música Urbana pels Joves de Barcelona, mal cartell més potent.
1: Olé.
0: Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
1: Vale.
0: Sharefestival.org, Flash FM, emissora oficial.
2: Hola, soy Prince Royce.
3: El siguiente tema va dedicado a esas personas

0: Torizo tenia altres grandíssimes propostes com aquesta del 2017, Una Lady Como Tu. Els Tiets ens esperen amb un dels seus grans hits. Abans, la nova de Tini amb Ulises Bueno, Dos Amantes.
1: No podia ser. Esto dice así.

0: diu Perucabil.
1: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
2: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
3: Torna la setmana d'internet del Corte Inglés, amb fins a un 30% de descompte en una gran selecció de moda, accessoris, sabateria, esports, llar i molt més a la nostra web i app.
4: I també a les nostres botigues, fins a un 20% de descompte en electrònica.
3: Només fins al 17 de maig, setmana d'internet del Corte Inglés.
5: ¿Cómo hemos cambiado?
6: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
7: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents i comences a sentir. Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està.
8: Andorra. Flash FM 93.8.
9: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
10: Hola, molt bon dia. Doncs des d'ara trobem trànsit dins a la carretera general 1, avinguda Saló, en el de sentit de la marxa, i a la carretera general 3, entrada a la Massana, en sentit nord. I això és tot de moment des del Centre Nacional del Trànsit.
11: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
12: Som únics. El ritme el marca Flash FM. Andorra 93.8 FM.
13: Em sento guapa.
14: I jo em sento guapo.
13: Jo confio el meu pentinat a Les Salon.
14: I jo també.
13: Les Salon, perruqueria i barberia. Deixa els teus cabells a les nostres mans. Et farem sentir més guapo i guapa. Som al carrer Ciutat de Valls número 20 d'Andorra la Vella. Reserva la teva sessió al 759-411. 759-411. Les Salon.
15: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
16: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
15: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
17: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
12: Andorra 93.8.
18: Flash FM.
19: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.

0: Jay Weller amb de lejitos. Què vol dir que tiene otro gato?
1: Doncs que té un altre nom, maromo, no? Suposo.
0: Ah, no és un gat.
1: No crec que sigui un miau.
0: Ah, tu tens un gato.
1: En tinc dos. Dos gates. Clar. ¿Dónde está la gata que no anda ni tirant?
0: ¡Palante! Bueno, les gates no ho sé, però que sí que tenim és un gran premi del càrting castellolí en joc per a algú de vosaltres i set amics.
1: Exacte, per participar podeu enviar un WhatsApp al 628-06-0513 i escolta, expliqueu-nos alguna anècdota amb els cars i si no hi heu anat mai, doncs ens expliqueu per què hi voldríeu anar.
0: Si heu anat, heu sortit volant, sí. Heu xocat i us heu rebentat
1: mal,
0: el cap.
1: Us heu trencat les cames.
0: Sí, jo què sé, veu guanyar per molta diferència. Si us agradaria anar per saber què és...
1: Exacte.
0: Si no teniu carnet de conduir, però en canvi en el càrting sou molt bons, feu-nos saber la vostra millor anècdota i un de vosaltres avui s'emportarà un gran premi de karts per 8 persones al càrting castellolí.
1: Déu-n'hi-do.
0: És important que tingueu 7 amics.
1: O familiars.
0: O familiars. Clar, però això és un de vosaltres...
1: Més 7.
0: Més 7.
1: Exacte.
0: I no...
1: Costa, perquè a mesura que et fas gran et quedes amb menys amics.
0: No és tan fàcil.
1: Et quedes amb els que més valen la pena.
0: Hi ha molts que diuen que són amics.
1: I només ho són perquè són uns interessats.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. La Cambra de Comerç preveu que Andorra mantingui el creixement econòmic durant aquest any, encara que amb menys intensitat que en els darrers exercicis. L'organisme atribueix aquesta moderació a la situació geopolítica internacional, especialment pel conflicte a l'Iran i els efectes derivats sobre la inflació i els tipus d'interès. Tot i això, l'economia andorrana va créixer un 3,9% l'any passat i encadena 5 anys d'expansió sostinguda. La majoria d'empreses asseguren haver incrementat la facturació al voltant d'un 15%, amb l'excepció del sector industrial, que apunta una reducció similar. I parlem de l'habitatge un dia més. La ministra d'Habitatge, Conxita Marsol, defensava ahir que les mesures impulsades pel govern per limitar la inversió estrangera comencen a donar resultat. Segons explicar, les dades actuals mostren una reducció del nombre d'operacions, tant en inversió directa com immobiliària, després de la moratòria i de les lleis aprovades els darrers anys. Tot i aquesta baixada, va dir que l'import econòmic declarat ha augmentat durant el primer trimestre del 2026. Marsol remarcava que l'executiu ha rebutjat més d'un centenar de sol·licituds en considerar que no aportaven valor afegit al país. I mentrestant, Mobilitat ha advertit que la manifestació per l'habitatge prevista per demà a la tarda provocarà afectacions puntuals al trànsit i al transport públic al centre del país. Recordem que la marxa de demà sortirà de la rotonda del quilòmetre 0 i recorrerà diversos punts a Andorra la Vella i Escaldes-Engordany fins a arribar a la rotonda de govern. Entre les 7 de la tarda i 8:45 del vespre hi haurà talls temporals de circulació i les línies de bus modificaran recorreguts o quedaran aturades durant alguns minuts. Les línies de la Vall d'Orient i de les Valls del Nord es desviaran per la carretera de l'Ubac, habilitant-se parades alternatives. Altres temes, el ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, va participar ahir a Barcelona a la primera trobada internacional de drets digitals organitzada pel govern espanyol i el Mobile World Capital Barcelona. Durant la visita, Rossell es va reunir amb el ministre espanyol, Òscar López, per formalitzar el protocol d'entesa en transformació digital acordat entre els dos executius. El conveni reforça la col·laboració bilateral en àrees com la identitat digital, la intel·ligència artificial, la ciberseguretat i l'intercanvi d'experiències. I a Sant Julià de Lòria, la plaça de la Germandat va acollir ahir una concentració de suport a la lluita contra el càncer amb la participació de prop de 300 persones, un acte que va reunir uns 200 estudiants i infants, a més d'un centenar de participants més, i que va culminar amb la formació d'un gran llaç blanc al centre de la plaça de la Germandat com a mostra de suport a les persones afectades per la malaltia. Flash.

0: Ja l'havíem sentit a través del IA, al costat de Mora, i ara torna completament en solitari, perquè realment no li fa falta a ningú que l'acompanyi. Parlem de Clarence i aquesta que es diu Love. Si aquest final em vas així sola...
1: Té el seu morbo, no?
0: Mola. No sempre s'han de dir els noms dels artistes al final.
1: No, a vegades no queda bé. És com ja sabem qui ets. No fa falta que m'ho repeteixis mil vegades.
0: Sí, perquè ara gastarien el temps en dir My Towel, Anuel...
1: Exacte.
0: Ozuna.
1: I ja està, s'ha acabat.
0: El repartidor. Jan Ponsa. Jan Ponsa. Edgar i Gemma. Què tal, com esteu?
1: Bé.
0: Aquí estem. Passant al matí, al final. I tant.
1: De tranquis.
0: De tranquilotes. 8 i 38 minuts. Anem amb la previsió meteorològica d'avui, una mica del finde. Com ho tenim?
2: Ai, que demaneu molt.
0: A veure.
2: Vinga, va, doncs avui ens espera un canvi de temps important. Ens arriba una entrada d'aire polar, més aviat més pròpia de l'hivern o del mes de març que no pas del mes de maig. Així que ens portarà diverses coses. Sobretot, avui la tarda ens portarà noves tempestes des del Pirineu de Girona, baixant a bona part del litoral i del prelitoral de les comarques de Girona, localment acompanyades amb tempesta, pedra i o barra calamarsa.
0: Sí.
2: També podrien arribar aquests ruixats i tempestes que esteu fent a punts del litoral i del prelitoral de Barcelona. I també aquesta nevada al Pirineu que ja està començant a...
0: ja. Què passa, nois?
1: Què li passa al Jan?
2: A punts del Pirineu, amb una crota de... Ai, amb una cota...
0: Perdó, com? Amb una... Què?
2: Amb una cota de...
0: Ah, vale. Amb una crota?
1: Amb un escrot, què dius?
0: Amb un escrot de neu,
2: A veure, ja estan caient alguns flocs de neu a punts del Pirineu amb una cota de neu baixa de 1.500 metres i aquesta nit baixarà fins als 1.200 a l'Alt Pirineu.
0: Molt bé.
2: Demà ens despertarem amb el paisatge blanc. I pel que fa al cap de setmana, acabo ja. Temps més estable, temperatures a la baixa i ruixats de tarda al Pirineu.
1: Molt bé.
0: És a dir, ens plourà les motos o no?
2: Com?
0: A Montmeló ha de ploure o no? Que hem d'anar a donar les motos.
2: Montmeló, avui sí, demà no.
0: Avui sí, compte, pneumàticos de lluvia.
2: Sí,
0: ojo,
2: pneumàticos de lluvia, paraguas, chubascos i tal.
0: I escrots. Temperatures en directe, Jan.
2: Vinga, anem cap a Amposta, al sud del país, amb uns 15 graus Celsius. A Sant Cugat del Vallès, 12 graus. A Terrassa, 11 graus. I finalment a Barcelona, 13 graus. Som-hi!
1: La hashtag frase del dia, no?
2: Gràcies per presentar-la, Gemma.
1: De res.
2: Hi ha trens sense horari ni avís previ. Són els que sovint acaben canviant el viatge.
0: Uau!
2: Ho heu entès? Para, per favor. Torno a repetir la frase.
1: Repeteix.
0: Una altra vegada.
2: Hi ha trens sense horari ni avís previ. Són els que sovint acaben canviant el viatge. Per tant, les coses no sempre passen quan vosaltres us les espereu. Si us veuen canvis a la vida, agafeu-los amb empenta, perquè us poden portar a coses i a terrenys desconeguts.
1: Vale, moltes gràcies.
2: Vale, gràcies, Gemma, per simular... Res, igual.
0: Últims dies per aconseguir la teva entrada sense collarins per la festa dels 150 anys d'Estrella d'Am. Vine a veure Oques Grasses.
2: Love of Lesbian. Catarres.
0: Busca.
1: Detallets.
2: 31 Fam.
0: I Maria Jaume.
2: Aquest 16 de maig al Parc del Fòrum. Més informació a estrelladam.com/lafesta150.
3: Amb la música no s'hi juga.

0: Màquina Time amb Dimitri Vegas i Like Mike. Gemma de Wade, t'he de dir una cosa.
1: Què passa, el Carl Manchado?
0: Perquè jo no sé si tu saps.
1: El què?
0: La setmana vinent.
1: Ai, crec que ja sé per on vas.
0: Ja t'ho han dit, no?
1: Home, m'han xivat, òbviament. Digues, digues.
0: La setmana vinent començarem a fer xup-xup amb una cosa.
1: Una cosa molt important, molt forta, molt gran.
0: Que permetrà algú de vosaltres anar per la Patilla.
1: Ai!
0: Hey. Per mi, el millor festival de música electrònica del món. Ostres, Alemanya.
1: Ostres, ostres. No és Tomorrowland, eh?
0: Amb els vols i el càmping i les entrades.
1: Heavy.
0: La setmana que ve heu d'estar molt atents i molt atentes al Flash Matí.
1: Sí.
0: Perquè us direm com ho podeu fer, o com podeu, almenys, entrar a formar part d'aquest sorteig.
1: Sí.
0: Que, insistim, us portaria de gratis a Alemanya al Peruca Bill.
1: Uau! A veure gent com Armin van Buuren, Axwell, Harwell, Fischer, Don Diablo... És que n'hi ha moltíssim. Steve Aoki, Timmy Trumpet... Paro ja o segueixo, tu?
0: No, està bé, està bé, està bé.
1: És molt heavy,
0: jo crec que
1: hi ha.
0: Una idea s'han fet.
1: Sí, no?
0: La setmana que ve ja explicitem més el tema.
1: Vinga, em sembla bé.
0: Anem amb una mica de Rau Alejandro, amb Wisin i Yengo Flow.

0: Cada matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
2: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
3: És tan tendre amb mi, Di.
4: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
3: Crec que m'he enamorat.
4: Normal, amb aquests preus.
3: Aquesta setmana estalviem les cuixetes de pollastre a 2,25 als 750 grams.
4: I els nabius a 3,99 al mig quilo. Aldi.
3: Que poc que costa comprar bé.
5: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
0: Flash FM t'ha portat volant a París per veure el concert de Manuel Turizo. També has pogut veure Bad Bunny en directe a la capital francesa. I un dels millors concerts de David Guetta. I això és només el principi. Perquè d'aquí a molt poc et portarem per tot el món a veure els teus artistes preferits en directe. Flash FM és l'única emissora que et pot regalar aquests premis.
6: Jaume Serra és una cava familiar que continua fidel a la seva terra i als seus orígens i lidera actualment l'elaboració de cava al nostre país. Jaume Serra, un celler on s'ajunten tradició, qualitat i un ferm compromís amb el medi ambient. Cava Jaume Serra.
7: Compte amb la casa que tenen. Entrem.
8: Compte amb l'alarma que tenen.
7: Doncs no hi entrem.
9: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarmes també la noten ells, que està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
10: En el teu dia a dia hidrata't amb Vitamin Water and Fruit d'OSD. Vitamin Water and Fruit és una beguda refrescant amb vitamines sense edulcorants ni sucres afegits. Perfecta per combatre la set. Energy Antioxi Revitalize. Escull el gust que més t'agradi. OSD Vitamin Water and Fruit. La hidratació del futur ja és aquí.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
11: Atenció! Arriben els dies de màxim estalvi a Mobles La Fàbrica. Aprofita descomptes del 10, 15 o fins al 20% segons l'import de la teva compra. I el millor? Transport i muntatge gratis. Perquè a Mobles La Fàbrica el que ens fa únics és ser diferents. Vine a Mobles La Fàbrica a Andorra, Prat de la Creu 15, sense anar més lluny. O entra a muebleslafabrica.com.
12: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
13: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
12: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.

0: El Justin Bieber amb Nicki Minaj, Beauty and a Beat, que ens han desbloquejat un grandíssim record de fa molts anys.
1: Temazo, eh? Quina canya.
0: D'aquests que no passen mai de moda.
1: No, no.
0: Fem camí cap a les 9 abans, anem a veure si fem algú ric.
1: Va. Vinga, va.
2: Bon dia.
1: Bon dia.
2: En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
1: El 23 de desembre del 1959.
2: I el número de la sort, el...
1: L'1.
2: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
3: Flash! L'única alarma que sona a festa. Flash Matí.
4: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Flash FM, flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són les 9. Avui a primera hora decenes de persones han tallat la carretera N240 impedint l'entrada a Lleida. Els manifestants s'havien concentrat abans en un punt proper i després han accedit a la via. Han agafat alguns contenidors i els han bolcat i també han portat mobiliari d'escola com taules i cadires. Avui hi ha mobilitzacions a Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran, seguint la manifestació a Girona i els talls de carreteres a la Catalunya Central d'aquest dijous. A les vagues de mestres i professors previstes s'hi pot sumar aviat una nova aturada a Rodalies. Els sindicats UGT i Comissions Obreres tenen previst anunciar avui una nova convocatòria de vaga que tindria lloc el 27 de maig i el 4 o 5 de juny. Aquest cop el motiu de la protesta és reclamar més personal, sobretot més interventors. Tots dos sindicats anuncien que no s'estan complint els compromisos de més personal per Catalunya. I Rússia ha reprès els macroatacs a Ucraïna després de la treva de 3 dies. L'ofensiva s'ha concentrat sobretot a la capital, on hi ha hagut 5 morts i una cinquantena de ferits. Les operacions de rescat continuen a la recerca de supervivents a Kiev, on un dron ha impactat contra un edifici de 9 pisos. Els esports. El Real Madrid torna a ser protagonista. Kylian Mbappé ha esclatat contra Arbeloa i l'ha acusat de no comptar amb ell de manera premeditada, i el tècnic blanc ha assegurat que mentre ell s'assegui a la banqueta, mana ell. Mentrestant, el Girona respira una mica més tranquil després de l'empat a un d'ahir contra la Real Societat a Montilivi. Ara l'equip de Mitchell és un punt per sobre del descens. Seguint en futbol, aquest diumenge a les 7 de la tarda, l'Espanyol visita l'Osasuna i el Girona s'enfronta a l'Atlètic de Madrid. I a un quart de 10 de la nit, el Barça rep el Betis a l'Spotify Camp Nou.
1: Sona el Mega Crack. A Flash FM.
3: La que manda.

0: De moment és el megacrack de Flash FM. El temps dirà si acabarà sent una de les cançons importants aquest estiu que tenim pràcticament ja a sobre. La Graciosa es diu. Quan comença l'estiu?
1: Quan comença l'estiu? Bona pregunta, no tinc ni idea. El juny?
0: És el 22...
1: 22 de juny, tan tard? O al maig?
0: És el 21 de juny. 21 de juny.
1: 21 de juny, sí, quasi per Sant Joan, no?
0: Sí, exacte. Sí. Però ja, sí, el solet que fa ja...
1: Bueno, escolta, aquesta setmana refrescat, eh? Total. Mira, parlarem de marques de roba. D'acord? Perquè fins ara la campiona era Nike, d'acord, a les vendes, però hi ha una marca que l'ha superada. Et pots imaginar quina?
0: Adidas, no?
1: No, és Zara.
0: Com que Zara?
1: Zara s'ha convertit en la marca de moda més valuosa del món del 2026 i ha superat a Nike. I ha crescut un 18% en el valor, eh? O sigui, més de 44.000 milions de dòlars. Gràcies també a la intel·ligència artificial. Clar. Nike, en canvi, doncs, viu una crisi de rellevància encara que segueix venent moltíssim, d'acord? Inditex ha crescut molt en facturació i beneficis en els últims anys, així que ja sabeu. És com l'altre dia parlàvem de que la pizza ha perdut el seu pòdium quan en menjar que demanem des de casa. Doncs ara Nike també ha perdut el seu pòdium contra Zara, contra el senyor Amancio Ortega, que ja podia repartir una miqueta els seus milions aquí, no?, a la casa.
0: Doncs escolta, Amancio Ortega no sé, però nosaltres volem donar 1.000 euros a algú de vosaltres per sortir de festa amb nosaltres, amb Flash FM.
1: Home, ja.
0: Estem buscant, compte, eh?, provadors de festes, de les nostres festes wrap-up. I com ho podeu fer? Com podeu aconseguir aquests 1.000 euros? Doncs entrant a infojobs.net, us doneu d'alta i busqueu Flash FM amb un espai entremig. Flash, espai, FM. Trobareu una oferta de provador de festes, us inscriviu, creueu els dits i si sou seleccionats us endureu 1.000 pavos només per venir a les nostres festes wrap-up.
1: És fort, això, eh?
0: Què et sembla? Segurament tu estàs pensant que és broma.
1: No ho és, perquè jo ja sé que ho hem fet algun cop i és real.
0: Ah, vale, clar,
1: 100%.
0: Si us penseu que és mentida, entreu a Infojobs. La teva primera feina és aquí.
2: Flash. Que no t'expliquin drames. Vine al Flash Matí.
3: Com m'agrada.

0: cada matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Agafem aquesta drecera que arribarem abans.
2: Te la saps totes, eh?
1: Una, que ja ha fet moltes voltes.
3: Potser els teus pneumàtics també. Sigui quina sigui la marca del teu vehicle, vine a Opel Service i renova els pneumàtics al millor preu. I si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Condicions a opel.es.
4: Aquest estiu arriba la 8a edició del Share Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Kurs i De La Fuente. A més, Davey, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juny al Parc del Fòrum de Barcelona, Share Festival, el festival de música urbana pels joves de Barcelona. El cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
0: Flash FM, emissora oficial.
5: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
6: 5, 6, 7, 8, valorado.
7: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
6: en España.
7: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
8: La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimo-pesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
10: Doncs tant com vulgui bussejar.
9: Genial. I quant d'oxigen queda?
10: El que vulgui, també.
9: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
10: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
9: I quants de cetacis?
10: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
11: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense l'Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 102 milions d'euros. Milionari forever.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
14: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
15: Como hemos cambiado.
16: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta Citroën.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
17: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
18: Hola, molt bon dia. Doncs a hores d'ara trobem circulació fluida a tota la xarxa viària del Principat. I això és tot de moment des del Centre Accionat del Trànsit.
19: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
20: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
21: Haig de fer la comptabilitat de l'empresa. Posar al dia els llibres, els registres comptables, gestionar els impostos... No sé ni per on començar.
22: Estigues tranquil. Truca a Elite Comptabilitat al 36 88 96.
23: Ho fem fàcil perquè el teu dia a dia també sigui fàcil. 36 88 96. Som Elite Comptabilitat. La teva comptabilitat al dia a partir de 99 euros. Posa't en contacte amb nosaltres. elitecomptabilitat.com.
24: Ets curiós, valent i busques sempre la veritat? Amb el grau en periodisme de la Universitat CEU Abat Oliva, avui aprendràs periodisme de dades. Viuràs experiències reals en mitjans de comunicació, en l'edició d'un diari digital o en la creació d'un podcast. Demà seràs tu qui expliqui la realitat. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
1: Flash FM. Tenim els himnes. Tenim el ritme. Ritme, ritme. Som els primers en presentar-te els artistes que més ho peten i les últimes novetats. Flash FM. Tenim el poder del ritme. Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.

0: de Quevedo i a partir d'aquí ja va ser fer tema rere tema rere tema, publicar El Baifo, que és el seu últim àlbum, i cap amunt, i ja està.
1: I tant, i tant.
0: Alguns diuen que no ha tornat perquè mai va marxar Quevedo.
1: És que Quevedo, bueno, escolta, va fer un parón, sí que és cert, no? Però és que molta gent diu que marxa, però mai realment marxa. No sé si és un baiteig perquè tu el trobis a faltar.
0: O potser és màrqueting, és pur
1: màrqueting. Bueno, això, màrqueting, que està molt de moda ara.
0: Són les 9:27 d'aquest matí de divendres. Molt bon dia, pràcticament cap de setmana, podem dir que és cap
1: sí,
0: de setmana ja.
1: Sí, els divendres són cap de setmana. Ja.
0: Cap de setmana.
1: Sí, sí.
2: Amb la música no s'hi juga. Flash Matí.
0: I en versió 2026 del Camins de Sopa de Cabra. Ara amb Swing Bon DJ. Bon dia.
1: Bon dia.

0: FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. La Cambra de Comerç preveu que Andorra mantingui el creixement econòmic durant aquest any, encara que amb menys intensitat que en els darrers exercicis. L'organisme atribueix aquesta moderació a la situació geopolítica internacional, especialment pel conflicte a l'Iran, i els efectes derivats sobre la inflació i els tipus d'interès. Tot i això, l'economia andorrana va créixer un 3,9% l'any passat i encadena 5 anys d'expansió sostinguda. La majoria d'empreses asseguren haver incrementat la facturació al voltant d'un 15%, amb l'excepció dels sector industrial, que apunta una reducció similar. I parlem de l'habitatge un dia més. La ministra d'Habitatge, Conxita Marsol, defensava ahir que les mesures impulsades pel govern per limitar la inversió estrangera comencen a donar resultat. Segons explicar, les dades actuals mostren una reducció del nombre d'operacions, tant en inversió directa com immobiliària, després de la moratòria i de les lleis aprovades els darrers anys. Tot i aquesta baixada, va dir que l'import econòmic declarat ha augmentat durant el primer trimestre del 2026. Marsol remarcava que l'executiu ha rebutjat més d'un centenar de sol·licituds en considerar que no aportaven valor afegit al país. I mentrestant, Mobilitat ha advertit que la manifestació per l'habitatge prevista per demà a la tarda provocarà afectacions puntuals al trànsit i al transport públic al centre del país. Recordem que la marxa de demà sortirà de la rotonda del quilòmetre 0 i recorrerà diversos punts d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany fins a arribar a la rotonda de govern. Entre les 7 de la tarda i 8:45 del vespre hi haurà talls temporals de circulació i les línies de bus modificaran recorreguts o quedaran aturades durant alguns minuts. Les línies de la Vall d'Orient i de les Valls del Nord es desviaran per la carretera de l'Ubac, habilitant-se parades alternatives. Altres temes, el ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, va participar ahir a Barcelona a la primera trobada internacional de drets digitals organitzada pel govern espanyol i el Mobile World Capital Barcelona. Durant la visita, Rossell es va reunir amb el ministre espanyol, Òscar López, per formalitzar el protocol d'entesa en transformació digital acordat entre els dos executius. El conveni reforça la col·laboració bilateral en àrees com la identitat digital, la intel·ligència artificial, la ciberseguretat i l'intercanvi d'experiències. I a Sant Julià de Lòria, la plaça de la Germandat va acollir ahir una concentració de suport a la lluita contra el càncer amb la participació de prop de 300 persones, un acte que va reunir uns 200 estudiants i infants, a més d'un centenar de participants més, i que va culminar amb la formació d'un gran llaç blanc al centre de la plaça de la Germandat com a mostra de suport a les persones afectades per la malaltia. Flash.

0: aquí poden descarregar amb ganes, acompanyar el jugament de calamar-se o pedra. De fet, hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat de pluja, per tant, aquesta tarda agafeu el paraigua. També el Pirineu seguirà nevant, sobretot a punts de l'Alt Pirineu. Recordem que estem a 15 de maig. La cota de neu baixarà fins als 1.500... deixarà dels 1.500 metres als 1.200 aquesta pròxima nit.
1: Uau.
0: Per tant, déu-n'hi-do. I ens espera un cap de setmana, doncs, demà dissabte més tranquil, amb ruixats de tarda a punts del Pirineu. I el diumenge sembla ser que tornarien els ruixats sobretot a les comarques de Girona i zones clàssiques. Per tant, ja ho sabeu, i abrigueu-vos una mica.
1: És a dir, avui, ara mateix, la gent que ens escolta des de casa esmorzant,
0: sí,
1: qui ha d'agafar paraigües i la jaqueta gruixuda?
0: La jaqueta gruixuda, tampoc ens flipem, cal abrigar-se una mica, però sí que la gent de les comarques de Girona avui ha d'agafar el paraigües. També, si esteu a la ciutat de Barcelona, al Maresme, als Vallesos, vaja, a la tarda pot caure algun ruixat de curta durada, però això serà més aviat de cara a la tarda. I poca cosa més a comentar.
1: Me l'he deixat a casa, això està bo.
2: Jo també, paraigua? Jo també.
0: Hosti, no em podis.
1: Són les 9 i 30, ja mirarem com tornem a casa. Són les 9 i 39 d'aquest matí a divendres, temperatures en directe.
0: Doncs mirarem cap a Blancafort, a la Conca Barberà, on tenim uns meravellosos 10 graus, a la Bisbal d'Empordà, al Baix Empordà, 11 graus, a Tarragona, 14 graus, i finalment a l'estació de Tagamanent, al Montseny, uns meravellosos 4 graus.
2: Meravellosos.
1: Em sembla, Jan, que tu vas a la festa dels 150 anys d'Estrella d'Am, no?
0: I tant. Avui és l'últim dia per aconseguir la teva entrada per anar a la festa dels 150 anys d'Estrella d'Am. Demà, podeu, per exemple, podeu veure artistes com Oques Grasses, Love of Lesbian, Muxca, Catarra, Ginestà, Tetaets, 30 Bufam, o fins i tot la Maria Jaume. Demà mateix al Parc del Fòrum, des de les 3 de la tarda, podeu aconseguir les vostres entrades a estrelladam.com/la festa 150.
1: estrelladam.com/la festa 150. Si busqueu la festa 149...
2: No us sortirà.
0: No anireu enlloc.
1: Sortirà URL no disponible.
0: 404.
1: Això mateix. Merci, ja.

0: I te pago el gym i jo els diners no els he vist enlloc, també et dic.
1: Ni tu ni jo ni ningú, crec, eh?
0: Si bueno, si algú els ha vist, que es manifesti.
1: Bueno, mira, t'explicaré una minihistòria molt curiosa que ha passat d'Estats Units, vale? A Califòrnia, perquè hi ha un matrimoni que la dona li va dir al seu marit, mira, escolta, això de la loteria, etc., és una estafa, vale? I ell va dir que no. I ella va comprar-li un bitllet per demostrar-li que era una estafa i endevina què?
0: Què?
1: Li van tocar 1 milió d'euros.
0: Toma ja!
1: Un milió d'euros, d'acord? I res, han comprat una casa, bla, bla, bla, etc, etc. Mira, jo per demostrar-li a la meva parella que és una merda, que això és una estafa, també avui en compraré un, a veure si es demostra.
0: Però qui és una merda? La teva parella o la loteria?
1: La loteria, ah, per favor.
0: No has dit, jo per demostrar-li que és una merda.
1: Per demostrar-li a la meva parella que la loteria.
0: Ah!
1: Ho he fet en ironia per veure si ens toca. Edgar, és que se t'ha d'explicar tot.
0: A mi sí.
1: Sí, sí.
0: Jo les indirectes no les pillo.
1: Ja ho veig.
0: Em quedo com un vídeo de YouTube allà.
1: Quedes atrapat.
0: Carregant. Buffering.
1: Obret.
0: 3:15, matí de divendres. Recordem també que a través del nostre WhatsApp tenim sorteig obert per anar al kàrting Castellolí. Avui repartirem un gran premi per un de vosaltres que podrà portar 7 amics al kàrting Castellolí, a mitja horeta de Barcelona. Foteu un cop d'ull a Google, kàrting Castellolí, voleu, que és xuríssim.
1: Sí.
0: Recorda'm el WhatsApp, que se m'ha oblidat.
1: 628-06-05-13. Expliqueu-nos això, eh? Experiències, per què voleu anar...
0: La més random s'emportarà un gran premi per ell o ella i 7 amics o amigues al kàrting Castellolí.
2: Hola,

0: matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: La Universitat Abat Oliba Ceu torna a obrir portes. Vols venir a conèixer-nos? El dissabte 30 de maig farem una jornada de portes obertes perquè puguis visitar el nostre campus, conèixer la nostra oferta acadèmica i resoldre tots els teus dubtes. Inscriu-t'hi a uaoceu.cat. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
2: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Què et sembla aquesta casa per robar?
5: A veure qui posa allà. Movistar. Prosegur. Alarmes.
4: D'acord. Aleshores, res.
6: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarmes també la noten ells. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i anticorrupció. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
7: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
0: Flash FM t'ha portat volant a París per veure el concert de Manuel Torizo. També has pogut veure Bad Bunny en directe a la capital francesa. I un dels millors concerts de David Guetta. I això és només el principi. Perquè d'aquí a molt poc et portarem per tot el món a veure els teus artistes preferits en directe. Flash FM és l'única emissora que et pot regalar aquests premis. Andorra. Flash FM. 93.8.
8: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
9: Ah, no? I com us ho heu fet?
8: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Espart de Guix. Mira, i escolta.
9: Ui, sí! No sento res.
10: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Espart de Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Espart a Guix. 356-556.
1: La Universitat Abat Oliba Ceu torna a obrir portes. Vols venir a conèixer-nos? El dissabte 30 de maig farem una jornada de portes obertes perquè puguis visitar el nostre campus, conèixer la nostra oferta acadèmica i resoldre tots els teus dubtes. Inscriu-t'hi a uaoceu.cat. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
11: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
12: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
11: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
0: Cada matí, l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero t'espavilen amb el Flash Matí.
13: Bon dia, Héctor i Gemma!
0: La teva dosi d'energia per aguantar tot el dia.
13: ¡Adobe! ¡Venga, viva!
0: Millor que un cubell de cafè o l'alarma nuclear que tens per despertar-te. De 6 a 11, Flash Matí amb l'Héctor Ortega.

93.8. Escaldes Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash.

0: Vaja FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 10. Avui a primera hora desenes de persones han tallat la carretera N240 impedint l'entrada a Lleida. Han agafat alguns contenidors i els han bolcat i també han portat mobiliari d'escola com taules i cadires. Avui hi ha mobilitzacions a Ponent, l'Alt Pirineu i l'Aran, seguint la manifestació a Girona i els talls de carreteres a la Catalunya Central d'aquest dijous. A les vagues de mestres i professors previstes s'hi pot sumar aviat una nova aturada a Rodalies. Els sindicats UGT i Comissions Obreres tenen previst anunciar avui una nova convocatòria de vaga que tindria lloc el 27 de maig i el 4 o 5 de juny. Aquest cop el motiu de la protesta és reclamar més personal, sobretot més interventors. Tots dos sindicats anuncien que no s'estan complint els compromisos de més personal per Catalunya. I Esquerra Republicana i el govern són a un pas de tancar l'acord de pressupostos. La formació republicana ha convocat un Consell Nacional dilluns per valorar si es donen les condicions per un pacte. La negociació dels comptes ha fet un pas endavant amb l'acord per construir la nova línia orbital ferroviària. Els esports. El Real Madrid torna a ser protagonista. Kylian Mbappé ha esclatat contra Arbeloa i l'ha acusat de no comptar amb ell de manera premeditada. I el tècnic blanc ha assegurat que mentre ell s'assegui a la banqueta, mana ell. Mentrestant, el Girona respira una mica més tranquil després de l'empat a un d'ahir contra la Real Societat a Montilivi. Ara l'equip de Michel és un punt per sobre del descens. Seguint en futbol, aquest diumenge a les 7 de la tarda, l'Espanyol visita l'Osasuna i el Girona s'enfronta a l'Atlètic de Madrid. I a un quart de 10 de la nit, el Barça rep el Betis a l'Spotify Camp Nou.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash. Flash FM.
2: La que manda.

0: Marc Ours, amb Llengua Flow, Forever Tugantel, bon divendres.
1: Edgar Manchado, bon divendres.
0: No fa olor com a cap de setmana, de cop
1: i volta? Fa olor por la mañana café, por la tarde ron.
0: Què vols dir que vols sortejar una samarreta al Flash Matí?
1: Què vols dir que haureu de trucar al 93-545-68-68 ara mateix?
0: A cara perro.
2: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: Però si no hem avisat ni res, vols dir que
1: és
0: trucarà
1: igual.
0: Algú?
1: Aquí? Mira, mira, mira com truquen. M'encanta.
0: Hola.
3: Bon dia.
1: Hola.
0: Bon dia. Qui ets?
1: Oli.
3: Hola, Rubén.
0: Rubén, que t'endús una samarreta al Flash Matí, tu.
1: Ole.
0: Hola,
3: vamos.
0: Ole,
1: hola, mañana café.
0: Que ho has intentat alguna vegada, de trucar a Flash FM?
3: Alguna vegada ho he intentat, sí.
1: Però la samarreta nova la tens o no la tens?
3: Jo la tinc.
1: Home. És que tu ets el Rubén Oribe.
3: No.
1: Ah, vale, ets un altre Rubén.
0: Jo,
1: okay.
0: Jo crec que sí que ho és, sí que ho és, i ens està intentant enganyar. Rubén, no ens enganyis,
3: No. No, jo t'hagués pogut enganyar dient que no tinc la samarreta, però jo la tinc, però la meva parella també la vol.
0: Ah, val, que la regalaràs a la teva parella.
1: Estàs ara amb la teva parella?
3: No, ja està treballant aquí al centre de Barcelona i jo estic al port.
0: Bueno, envia-li una dedicatòria, va. Fem-ho bonic.
3: Fem-ho bonic. Bueno, doncs res, dir-li que l'estimo molt, que m'ha donat el millor de la meva vida, que són els dos fills, que són petardos, però bueno, però els estimem moltíssim.
1: Clar que sí.
0: Oh, que bonic!
1: Gràcies, bravo!
0: Bravo, bravo, bravo! Rubén!
1: Rubén!
3: Rubén!
0: Rubén! Doncs escolta, ben parit, no ens pengis, que t'agafem les dades, val?
3: Perfecte, molt bé, gràcies.
0: Vinga,
1: gràcies a tu.
0: Una abraçada en Rubén, que s'endú la samarreta del Café con Ron, i nosaltres, que seguim amb ganes de fer feliç a la gent. I tenim 1.000 euros per a algú dels nostres oients que vulguin venir a sortir de festa amb nosaltres.
1: Exacte.
0: 1.000 euros per sortir de festa. Això és verídic, és cert. I si no, entreu a infojobs.net i busqueu Flash FM, l'oferta de provador de festes.
1: 1, 2, 3, 4. La Universitat de la Fiesta.
0: Si sou seleccionats o seleccionades, us emportareu 1.000 euros per sortir amb nosaltres a les festes Wrap Up. Infojobs, la teva primera feina és aquí. Flash.

0: solucions i no problemes. Aquí en tenim. Solucions i no problemes. El matí, 12 minuts, Bad Bunny a punt per sonar amb un dels temes més representatius del 2022. Abans la versió 2026 del Bailando por ahí. Juan Magán amb Omar Montes.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Exacto.
1: M'agrada el Flash Matí.
2: Flash Matí, de 6 a 11. A Flash FM.
3: Tens un màster en festa i encara ho fas per amor a l'art? Vinga, va! Espavila, perquè InfoJobs té oberta l'oferta més bèstia de l'any. Entra a InfoJobs des de la web o l'app, busca Flash FM separat i la veuràs. Apunta't a provador de festes. Sí, això existeix. Si et seleccionem, 1.000 abraços per anar de festa a la wrap-up. Així, tal qual. Entra a infojobs.net, dona-t'hi d'alta i inscriu-t'hi. InfoJobs. Aquí es comença fort.
4: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.

0: Dani, que es diu Perucabil.
1: En el teu dia a dia, hidrata't amb Vitamin Water and Fruit d'OSD. Vitamin Water and Fruit és una beguda refrescant amb vitamines sense edulcorants ni sucres afegits. Perfecta per combatre la set. Energy Antioxi Revitalize. Escull el gust que més t'agradi. OSD Vitamin Water and Fruit. La hidratació del futur ja és aquí.
2: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de...
0: Andorra. Flash FM 93.8.
3: Go Banning, ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
4: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Banning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Banning també el tenim.
3: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. Go Banning, al servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
5: Porta les teves inversions al nivell següent gràcies als fons d'inversió amb staking només disponibles a Morabank. Una manera de participar en el funcionament del blockchain, bloquejant actius digitals per contribuir a la seva operativa i potencialment obtenir recompenses no garantides que poden variar en funció de les condicions del mercat i del protocol utilitzat. I fins al 31 de desembre, la teva wallet digital al 0%. Consulta la resta de tarifes i condicions a morabank.ad. Amb les solucions en actius digitals de Morabank, tens tot el que necessites per invertir amb facilitat i seguretat. Morabank, pioners en el món dels actius digitals a Andorra.
0: La teva discoteca particular es diu Warm Up.
6: Dame un grrr.
0: Escalfa motors a Flash FM cada dissabte de 9 a 10 del vespre.
7: Un què?
0: Una hora del Tech House més top.
7: Ok, ok.

0: i Domènech. Només a Flash FM.
1: Hola, té en Ricard Riera. Falten segons pel final de la Copa d'Europa. Es fa lloc entre les defenses, busca tir, llança i dintre. L'entrat a l'últim segon.
2: De què et serveix ser el millor si no ho veu ningú? Fes-te veure amb Flash FM. 86 22 88.
3: Departament comercial del grup Flash Andorra.
0: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11,

Dos amb Prince Royce, a través del Dardos, una altra de les cançons que marquen el moment urbà a Flash FM i a tot arreu. Són les 10:24 d'aquest matí de divendres, nou cap de setmana en marxa i demà dissabte, dia 16 de maig, al Parc del Fòrum. Festa dels 150 anys d'Estrella Damm. Queden poquetes entrades sense collarins per aquesta festa dels 150 anys d'Estrella Damm. A Moques Grasses, Love of Lesbian, Muscles, Catarra, Ginestà, The Tallets, 30 UFAM i Maria Jaume. Demà, 16 de maig, al Parc del Fòrum. Feu un cop d'ull a estrelladamm.com/la festa 150 i algú pillareu. Flash.

0: Jay Weller amb la seva nova proposta de Lejitos. És el mateix que en el seu dia cantava La curiosidad.
1: Na, na, na, no, na, no.
0: Te quiero tener. Solo dime cuándo.
1: Tonto que me dejaste, pero no estoy triste.
0: Aquest estiu arriba la 8a edició del Cher Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Courts i De La Fuente. A més, David... RVFV i en bloc. És que abans m'ha passat el mateix que dic De La Rose.
1: Sí.
0: Que també estarà, però també estarà Omar Courts.
1: Ah, i però què?
0: Que quan llegeixo Omar Courts, el meu cap pensa De La Rose. Perquè tenen un tema junts.
1: Ah, d'acord.
0: Que no sé si el cantaran o no al Cher Festival.
1: Vale, vale, vale. Haurem
0: d'anar i veure si cantaran el Què vas a fer hoy. 24 i 25 de juliol, part del Fòrum de Barcelona, Cher Festival, el festival de música urbana pels joves de Barcelona, amb el cartell més potent. I saps què, Gemma?
1: Què, Edgar?
0: Que queden poques entrades.
1: Oh, ens haurem d'afanyar.
0: Aneu fent el burro dient, no, no, 24 i 25 de juliol, encara queda.
1: No queda tant, no queda tant.
0: Cherfestival.org, t'hem avisat. Flash FM, emissora oficial.
2: Dorm bé i desperta't millor amb el... Flash Matí.
0: Trobem una mica de Ryan Castro i Capo, que es diu La Vida. Bon dia.
1: Bon dia.

0: cap del meu nom. Però que voldries tenir?
1: Fucking money, man.
0: Només vull veure bitllets de 100.
1: Fucking money, man.
0: Si no del dòlar dintre la ment.
1: Fucking money, man.

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
2: I què?
1: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
2: Oh.
1: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
3: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
4: Atenció, aventurers! Aquest dissabte, 16 de maig, celebrem la gran festa del càmping a Decathlon Terrassa. Exposició de tendes, tallers per a nens, simulador de surf, música en viu i food trucks. A més, coneix en David Catt i gaudeix de sorpreses exclusives. No et perdis la Camping Experience a Decathlon Terrassa.
5: T'agrada argumentar, desenvolupar el pensament crític i entendre com funciona el món? Amb els graus en dret de la Universitat CEU Abat Oliva, avui estudiaràs programes internacionals i dominaràs les noves tecnologies del món jurídic. Demà se t'obrirà un futur ple d'oportunitats en un entorn global. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
6: Puja l'emoció, baixa la temperatura. Equipa't al Corte Inglés amb el 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques.
7: Daikin, Fujitsu, Haier, Hisense, Bosch.
6: I finançament fins a 12 mesos.
7: Només fins al 24 de maig a la botiga web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions al Corte Inglés Ponés.
8: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
0: Flash FM t'ha portat volant a París per veure el concert de Manuel Turizo. També has pogut veure Bad Bunny en directe a la capital francesa. I un dels millors concerts de David Guetta. I això és només el principi. Perquè d'aquí a molt poc et portarem per tot el món a veure els teus artistes preferits en directe. Flash FM és l'única emissora que et pot regalar aquests premis. Andorra. Flash FM. 93.8.

antes se hubiera conocido, ¿qué hubiera sido? Una gran pregunta que no té resposta. A partir d'aquí, l'únic que podem fer és elucubrar sobre vides paral·leles a disposició vostra, si sou creients o no. 10 i 53 minuts aquest matí de divendres. Estem amb una mica d'Easy Kids, Shiny, al Flash Matí. Diu així...

0: És el so de Cano, el mateix que en el seu dia cantava allò de Se pone las Nike amb Justin Quiles, Olvidarnos de todo, és com es diu aquesta, és nova i sona el Flash Matí de Flash FM. Ja està, Gemma?
1: Ja està, hem acabat el matí, Edgar Manchado.
0: I escolta, li deixarem el relleu a la Clàudia Cifuentes, que a més, aquesta nit té una tasca important a Tàrrega amb el company Sergi Gomena.
1: Molt bé.
0: Allà hi seran a la plaça de les Nacions a partir de les 2 de la matinada.
1: Oi, oi, oi.
0: La dada absurda del dia.
1: Vinga, tinc moltes ganes, Edgar.
0: Sabies que la barba pot contenir més bactèries que un vàter?
1: Ostres, que... Ostres, i pensar que jo m'he fet petons amb nois amb barba. És com si m'estigués enrotllant amb un vàter, tio.
0: Tu pensa que la barba...
1: Què? Que la toques amb les mans.
0: La toques... I constantment està en contacte amb partícules...
1: Que es queden enganxades allà.
0: Que es queden enganxades i realment...
1: Hòstia.
0: Tu, com a home, et rentes les mans...
1: Sí, però... no us renteu les mans, els homes sou uns guarros.
0: No, que sí, home, però qui es renta la barba? Qui pensa en què s'ha de rentar la barba?
1: Doncs si et rentes la cara abans d'anar a dormir, quan et lleves, doncs et rentes la barba, també, no?
0: Bueno, escolta, que hem de marxar, que ha d'entrar la Clàudia. Demà us espero al Calibre 45 per saber quin serà el número de Flash FM d'aquesta propera setmana. I crec que la setmana que ve tornarem perquè l'Héctor està por ahí.
1: Exacte, seguirem tu i jo.
0: Doncs apa, família,
1: vinga.
0: Us quedo amb la Clàudia Cifuentes.
1: Bon fin de...
0: Adéu!
1: Adéu, adéu!
2: Flash FM. Són les 11.

0: Mira, aquesta d'aquí és la veu d'Elvis Crespo, que sona junt amb la de Quevedo, amb aquesta d'aquí, que es diu La Graciosa i m'encanta. És perfecta per iniciar nova hora.
1: En la graciosa la vida és més sabrosa.
0: Clar que sí! This is Flash FM. Efectivament, esteu escoltant Flash FM. Acabem d'iniciar nova hora, són les 11 i 4 minuts. Benvinguts i benvingudes. Per cert, aquests dos estaven fent referència a una illa que, per cert, s'hi pot anar, perquè està molt, molt a prop de Lanzarote. De fet, són 30 minuts amb vaixell, per si no ho sabíeu, la dada del dia.
2: Flash. En directe, a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
0: Vale, i ara que ja m'he presentat, hola, què tal? Ens quedem per aquí amb Aïssa, RVFV i Kremlia, que aquesta aquí es diu Mucha-cha-cha-cha-cha.

0: La maravilla.
1: La maravilla. Per cert, Arcángel va estar ahir a Barcelona. Bueno, ahir o abans ahir. De fet, sí, aquests dies ha estat aquí a Barcelona fent concerts, on també l'hem pogut escoltar, aquesta d'aquí, a l'exclusivo remix, que comparteix amb dos altres artistassos. Abans, però, us haig d'explicar una cosa. I és que s'introdueix per aquí la novetat de Quevedo, acompanyat a Nueva Línia, aquesta que es diu El Golpito.

0: Solitas.
1: El poder del ritme. 3 dies d'autèntica bogeria.

0: 8.
1: Les millors braves d'Andorra?
2: No vagis al Barra Mars.
1: Un bon bacallà al Pil-Pil.
2: No el demanis al Barra Mars.
1: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
2: Oblida tant del Barra Mars.
1: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
3: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
1: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
4: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
5: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
4: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
6: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
4: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda. L'hora de l'Enoteca.
3: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes amb bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
4: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
7: Tothom en parla i tu no saps de què va, oi? Flash FM Andorra 93.8.
8: La

el ritme de Dimitri Vegas Like Mike amb aquest Machina Time que ens serveix de despertador per si algun o alguna ja quedàveu dormits. Doncs mira, ara ja no teniu excusa, eh? Aquest aquí és Manuel Turizo amb el seu Por un pendejo. No sé llorar i això, també us ho dic jo, clar que no.

Arribava al 2023 la Karol G, molt ben acompanyada del Peso Pluma, amb aquesta aquí, el Cuculón. Clar que sí. I ens anem per aquí amb una banda sonora que s'ha transformat en molt més que això. Això ja és un èxit mundial. De fet, aquesta que es diu Golden.

Quin temazo majúscules, aquest aquí. El recuperem des de 2017. També tenim per aquí a la veu d'Ozuna. Bueno, impressionant. Aquest Escápate conmigo. De 2017. Ens quedem amb una proposta més actual. Aquest aquí és del Quevedo i es diu Ni Borracho.

0: ritmes tropicals i estiuencs de la mà de Capo. Aquest aquí es diu On Anar i ens transporta a un parell de temporades enrere, concretament a l'estiu de 2024. Per cert, avui és un dia bastant ennuvolat, però això no vol dir que no es pugui parlar de festa. Que avui és divendres, eh? Divendres. Inici de cap de setmana i això sempre em mola. Doncs mira, us vinc a parlar d'una cosa important, i és que a Flash FM estem buscant provadors per les festes wrap-up. Què vol dir? Doncs mira, que podries guanyar fins a 1.000 euros per venir de festa amb nosaltres. Sí, sí, 1.000 euros. Entra ara mateix a infojobs.net, dona't alta i busca Flash Espai FM. Inscriu-te a l'oferta provador de festes i creu els dits, perquè si ets el seleccionat o la seleccionada, atenció, perquè t'emportaràs 1.000 eurazos per assistir a una de les nostres festes wrap-up més fàcil i impossible. A més, una festa divertidíssima i que InfoJobs i Flash FM volem, els dos de la maneta, que la teva primera feina sigui aquí i, a més, una divertida i ben pagada, repeteixo, eh? InfoJobs.net, Flash Espai FM, provador de festes. Clar que sí. Va, mira, de mentres per aquí posarem a Young Sister i Kremli, que és el torn de que es passin per aquí, a l'antena.
1: Todo el mundo arriba. InfoJobs, baby!
0: InfoJobs. Aquest aquí és del culo. Estem entrant a la recta final de l'hora de les 11. Ara és per aquí, una de 2019, que no us diré més. Dime cómo lo...

Aquesta aquí és la veu de Rauw Alejandro i de Farruko. Amb aquesta aquí, fantàstica, fantasia absoluta, eh? Tal com es diu el seu nom. Ens anem perquè en Vélez, som-hi. Aquesta proposta es diu No tiene sentido.

0: Omar Cutiñengo, Flow. This is Flash FM. Ama, que està aquí Forever Two Gantel, que mira, que parlen una miqueta sobre una nit que van tenir, una nit juganera, una d'aquestes divertides, i tenen... Bueno, que els hi venen al cap tota l'estona flashbacks, no? Pues sí. Ara sí, benvinguts i benvingudes. Iniciem nova hora, són les 12 i 3 minuts.
1: En directe, a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
0: Molt bé. Ara que ja hem posat nom a aquesta veu, ens quedem amb Bad Gyal i Chincho Corleone. Aquests dos ens porten aquest tema, amb majúscules, es diu Choque. Una...

0: rico soltera.
1: La Shakira ho té ben clar, eh? Ens diu que se passa rico soltera i se li veu celebrant-lo per tot l'alt. De fet, aquesta cançó, una de les top que canta dintre de la seva gira.
2: Vente y no te quites que tú vas así. Me dijo man que tú eres mi señora. Se la tiró de que sí, y ahora le toca.

0: 93.8.
1: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
2: Ah, no? I com us ho heu fet?
1: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Espart de Guix. Mira, i escolta.
2: Ui, sí! No sento res.
3: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Espart de Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Espart de Guix. 356-556.
4: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
5: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
4: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
6: Flash FM. La clau.

Que es noti que és divendres, eh? Que tenim ganes de festa. Aquest aquí és Hugel amb el seu jamaican, més conegut com a Bam Bam. Per cert, parlant de festa, que sapigueu que el Sergi Domena i jo, servidora Clàudia Cipuentes, estarem aquesta nit a Tàrrega, a la Festa Major, repartint, doncs mira, el que millor se'ns dona. Festa i festa. A la plaça de les Nacions a partir de les dues, eh?

Floyd Menor i Chris MJ, que es juntaven el 2024 fa un parell de temporades per regalar-nos aquesta cançó que primer va triomfar a xarxes i després arribava aquí, a les ràdios, amb el seu Gata Only, cançó que va fer que, pues mira, que la seva carrera repuntés. Escolteu, us haig d'explicar una cosa, i és que a Flash FM busquem provadors per les festes wrap-up. I us preguntareu, a veure, què són les festes wrap-up? Doncs mira, són les festes que es fan després de la selectivitat. I podries guanyar fins a 1.000 euros per venir de festa amb nosaltres. Sí, sí, 1.000 euros. Inscriu-te ara mateix a infojobs.net, dona't d'alta i busca Flash Espai FM. Inscriu-te a l'oferta provador de festes i creu els dits, perquè si ets el seleccionat o la seleccionada, t'emportaràs 1.000 euros per assistir a les festes wrap-up. Anda que no, una festa, doncs mira, divertida i a més ben pagada de la mà d'Infojobs i de Flash FM, que volem que la teva primera feina sigui aquí. Repeteixo els passos, infojobs.net, Flash Espai FM, provador de festes. FM en la casa, todo el mundo arriba. Ens anem amb el Bani Sobi, que ens porta cap a la seva terra, cap a la seva casa. Yo la conozco.

Aquesta col·laboració ens arriba amb RVFV i també Relsby, amb aquesta aquí que es diu Miluz. Ens anem amb Batial, amb l'Alba Farelo, que aquest tema ens el presentava, de fet, fa un any. Ens va sorprendre a tots amb un videoclip en el que demostrava que estava fortíssima. Aquesta aquí es diu Dame.

0: Lululunai, efectivament, recuperant aquí a l'antena de Flash FM aquest Soltera mitiquíssima de 2019, aquesta vegada la versió original, que el remix hi participava Bad Bunny, en aquesta no, però us vinc a parlar d'una cosa important, i és que aquest estiu arriba la 8a edició del Xer Festival amb els artistes més forts del moment, des de Mike Towers a Omar Kuz, inclús de La Fuente, que habitualment no te deixa fer gaires concerts. Doncs el tindrem aquí, al Xer Festival. També tenim a Davey, de la Rose, de RUBFV, bueno, molts més. El 24 i 25 de juliol, apunteu-vos la data, al Parc del Fòrum de Barcelona, Xer Festival, el Festival de Música Urbana pels Joves de Barna, el cartell més potent programat pel 24 i 25 de juliol. Queden poques entrades, aviso, així que aconsegueix la teva a xerfestival.org. Com sempre, uah, que temazo. Com sempre, Flash FM, emissora oficial. Clar que sí, va. Ens quedem per aquí amb Tini i Ulises Bueno, que ens porten una història d'amor. Aquesta d'aquí es diu Dos Amantes i parla, doncs, mira, por de dos amants, a què parlarà? Però la lletra és interessant, per cert, en el cameo del videoclip surt Leo Messi, això com a curiositat.
1: Te dice así.

0: Aquesta d'aquí es diu La Graciosa, fent referència a una illa que existeix de veritat aquí a les Canàries i que només es troba a 30 minuts de la illa de Lanzarote.
1: En La Graciosa la vida es más sabrosa.
0: Clar que sí. This is Flash FM. Doncs mira, aquesta és la dada del dia i de fet us dono una altra si voleu, que sapigueu que La Graciosa és mini. En realitat són com 8 quilòmetres que té aquesta illa. I per això es refereixen a En tu corazón caben menos personas que La Graciosa, algo així. Bueno, ara sí, va, iniciem 9 hores.
2: Flash. En directe a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
0: És la 1:04 i ens quedem per aquí amb Romeo Santos i Pink Royce, que també tinc una cosa a dir, i és que l'altre dia a les xarxes algú va dir aquests dos s'assemblen molt, no sé distingir-los. I jo m'hi vaig fixar i realment a mi també em sembla. Bueno, ja em comentareu vosaltres què penseu. Aquesta que es diu

Jay Balvin i Bad Bunny amb aquest aquí. Amb aquest Què pretendes que ens portava el 2019, que per cert és un àlbum curatiu, no, o sigui, no només tenim aquest tema amb majúscules, sinó que també tenim un àlbum col·laboratiu entre aquests dos que ens portaven al 2019, a principis de juny, bueno, finals de juny. Uah, un temazo impressionant i que conté altres cançons com, per exemple, jo que sé, Mojaita, La canció Un peso, bueno, impressionant. Ens quedem per aquí amb Mora i Zetangana, que aquesta ens la portaven fa un anyet. Última.

0: 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Yeah! El 17 de maig, mou-te per la teva salut. Torna la cursa popular Illa Carlemany. Torna el dia de l'esport per a tothom.
3: Suma-t'hi i fes més gran la cursa popular de referència al país. A més, enguany en celebrem la 15a edició.
2: Vine a la cursa popular Illa Carlemany en benefici del programa Mou-te perquè joves i col·lectius vulnerables tinguin accés a activitats físiques, hàbits saludables i noves oportunitats de futur.
3: Inscriu-t'hi de forma presencial i recull el dorsal i la samarreta de l'11 al 16 de maig a Illa Carlemany.
2: Organitzada pel govern d'Andorra. Flaix Andorra, grup d'emissores oficials.
4: Mou-te, mou-te, és el dia de l'esport per a tothom.
5: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
6: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
7: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
8: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
9: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flaix. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flaix Andorra. Et volem conèixer.

La veu de Lola Índigo, molt ben acompanyada, Quevedo, amb aquesta que dibuixo alguna cosa així com El tonto que me dejaste. Doncs mira, aquesta la recuperem des de 2023 i és el torn de Rusowski, que fa un anyet ens presentava l'àlbum Daisy, on dintre hi trobem aquesta d'aquí, que es diu Malibu.

Aquests aquí són tres, eh? Soul King, també Lola Índigo i RVFV mesclant aquests aspectes del francès i el castellà amb aquest aquí, amb el seu Casanova. A veure, us explico. Són els últims dies per aconseguir la teva entrada. De fet, últim dia. Per aconseguir la teva entrada sense collarins per la festa dels 150 anys d'Estrella Damm. Ho dic perquè la festa és demà, 16 de maig, al Parc del Fòrum, eh? Vine a veure Oques Grasses, mira, que sonen per aquí de fons. També Love of Lesbian, Muscals, Catarres, Ginestà, Tiets, 31 Fam i Maria Jaume, eh? Un d'aquests cartells potents que, sens dubte, doncs mira, implica a gran part del panorama de la música en català. Repeteixo, aquest 16 de maig al Parc del Fòrum, demà, així que aconsegueix la teva entrada a estrelladamm.com/lafesta150, eh? A veure, va, de mentre ens quedem per aquí, amb aquesta d'aquí, Kid Voodoo i JC Reyes ens presenten el seu Me Mareo.

Des de 2021 que no podem deparar d'escoltar aquesta cançó de Jay Corte amb aquesta aquí que es diu Ley Seca. Ja ens presentava l'àlbum Timeless, que està carregadet d'exitosos. Ens anem amb una proposta més nova. Cano i Justin Quiles ens porten aquesta aquí que es diu Olvidarnos de tot.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Són les dues, us parla Quim Barceló. La neu ha tornat a aparèixer aquest divendres als punts més elevats del país i també al Pas de la Casa, coincidint amb l'arribada d'aquest nou front, temperatures que han baixat de manera notable arreu d'Andorra i al nord del territori, que es mantenen els núvols abundants, amb nevades que encara poden continuar de forma feble i intermitent i que podrien intensificar-se durant la nit a les parts més altes. La cota de neu se situa a mitja muntanya. En canvi, al sud del país han predominat clarianes aquest matí i sol, que ha estat present bona part del matí, tot i que ara es torna a tapar una mica. De moment, les temperatures baixes seran protagonistes aquest proper cap de setmana. I parlem de mobilitzacions convocades per avui divendres, una que afecta a Catalunya, però que pot afectar també els desplaçaments dels andorrans cap a Catalunya i també dels que ens vulguin venir a visitar. I és que el col·lectiu de mestres i professors a la província de Lleida poden generar complicacions als accessos viaris cap a Andorra. Està previst un tall al túnel del Cadí a partir de les 6 de la tarda i també es contempla una marxa lenta a la carretera nacional 260 des de la Seu d'Urgell. Segons els convocants, no es preveuen talls a les vies més properes a la capital altaurgellenca. I una altra protesta, en aquest cas la prevista per demà, aquí a Andorra la Vella, aquest dissabte, amb la manifestació per reclamar solucions a la problemàtica de l'habitatge. La concentració, recordem, començarà a les 7 de la tarda, a la zona del quilòmetre 0, i la marxa avançarà mitja hora més tard fins a arribar davant de l'edifici de govern. També recordem que afectarà a les línies d'autobús de demà a la tarda. I les carreteres del país van registrar 533 accidents durant l'any passat, una xifra superior a la de l'any anterior. D'aquests sinistres, 268 van provocar ferits també per sobre dels registres del 2024. Tot i això, l'any passat només es va comptabilitzar una víctima mortal, segons dades publicades per Estadística. I aquest diumenge celebrem la cursa Illa Carlemany, dia de l'esport per tothom. Hi haurà diverses afectacions al trànsit, també al centre d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. El recorregut quedarà tancat des de les 10 del matí i fins a 11:45 del migdia, amb incidències més destacades als carrers de la Unió, Consell de la Terra i Príncep Benlloc. Les autoritats recomanen evitar circular per la zona durant aquest interval de diumenge al matí i planificar els desplaçaments amb antelació. Flash.

0: Flash FM a Andorra, 93.8. Flash FM. T'apassionen la comunicació, la innovació en continguts i els nous mitjans digitals? T'agradaria definir les estratègies de la comunicació del futur? Amb el grau en Comunicació i Creació de Continguts Digitals de la Universitat CEU Abat Oliva, avui t'endinsaràs en el nou panorama mediàtic. Demà destacaràs als mitjans. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
1: Tornen les visites al camí hidroelèctric d'Angolastès. Descobreix la Casa dels Guardes, l'emblemàtic funicular, el recorregut per l'interior de la presa que t'endinsa en la història i les curiositats que envolten el llac d'Angolastès. Vine a descobrir-lo i emporta't un munt d'anècdotes. Les visites es fan els dissabtes a les 11 del matí. Fes la teva reserva a fedacultura@feda.ad o al 739-111.
2: Porta les teves inversions al nivell següent gràcies als fons d'inversió Investaking només disponibles a Morabank. Una manera de participar en el funcionament del blockchain, bloquejant actius digitals per contribuir a la seva operativa i potencialment obtenir recompenses no garantides que poden variar en funció de les condicions del mercat i del protocol utilitzat. I fins al 31 de desembre, la teva wallet digital al 0%. Consulta la resta de tarifes i condicions a morabank.ad. Amb les solucions en actius digitals de Morabank, tens tot el que necessites. Necessites per invertir amb facilitat i seguretat. Morabank, pioners en el món dels actius digitals a Andorra.
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

Mike Towers amb aquesta d'aquí. Fent referència a la faldita chiquitita, clar que sí. I ens anem amb un Marcuz. Ell ens porta aquesta d'aquí que ens fa baixar una miqueta de revolucions. Es diu Coco i es parla que és probablement, junt amb altres cançons, una de les possibles a cançó de l'estiu.

Doncs lo bonic d'aquesta cançó és de qui va dedicat. De fet, el 2024, que no tenia el seu primer fill, ell li dedicava també a la seva parella. Aquesta aquí es diu Se pone las Nike. Som-hi, pugem una miqueta de revolucions i passem a Hugel amb el seu Jamaican Bam Bam. I aprofito per dir-vos que aquesta nit hi ha festa, festa de la bona. Que la repartiran el Miquel González i el Jaume Riu aquesta nit a la festa major de Mollerussa. Clar que sí.

M'atreveixo a dir que aquesta d'aquí és top 10 com a mínim de cançons de Bad Bunny. Aquesta aquí és La Difícil i ens aportava el 2020 dintre d'un àlbum impressional com el que és Yo Hago Lo Que Me Da La Gana. Clar que sí. Ens anem amb Sopa de Cabra, Su i Mon DJ, que ens porten camins, somnis i promeses.

Aquest aquí és el Quevedo, que narra una història d'amor d'algú que torna d'estudiar fora i al tornar a la illa, doncs mira, es retroben i s'enamoren i passen un estiu d'aquests divertits. Ens quedem perquè amb Shakira i DL, que ens porten el seu Algo Tu.

0: Quevedo i Elvis Crespo s'ajunten per fer aquesta col·labo graciosíssima i mai no... Mira, mai millor dit, aquesta que es diu La Graciosa. La vida és més sabrosa. This is Flash FM. I amb aquesta aquí iniciem nova hora, són les 5 i 4 minuts. Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes a Flash FM, on ja sabeu que el ritme no para. És el torn d'Aïssa, RV, FV i Kremli. Tots ells ens porten muchacha abans, però em presento.
1: Flash. En directe a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
0: Molt bé, doncs ara que ja posem nom a aquesta veu, ens quedem amb aquesta d'aquí. Som-hi, que acabem d'iniciar la tarda.

Aquest aquí és el Chimbala, molt ben acompanyat amb aquest aquí, amb, el, aquel, amb aquest loco. És el torn de Rauw Alejandro, Wisin i Ñengo Flow, que tots tres arriben potents, amb ganes de parreig, igual que vosaltres, que us conec, eh? Recordeu que aquesta nit tenim molta festa a Mollerussa, amb el Jaume Reu i també amb el Miquel González, i a Tàrrega, amb mi i amb el Sergi Domena. Som a la

0: 8.
1: Haig de fer la comptabilitat de l'empresa, posar al dia els llibres, els registres comptables, gestionar els impostos... No sé ni per on començar.
2: Estigues tranquil. Truca a Elite Comptabilitat al 36 88 96.
3: Ho fem fàcil perquè el teu dia a dia també sigui fàcil. 36 88 96. Som Elite Comptabilitat. La teva comptabilitat al dia a partir de 99 euros. Posa't en contacte amb nosaltres. elitecomptabilitat.com.
4: Una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
5: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
6: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
7: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
8: Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
9: Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar?
8: Flash FM, Andorra, 93.8 FM.

aquest aquí era Romeo Santos i Prince Royce amb aquesta aquí, Dardos, que diu algo així com un CC, por lo menos, referint-se a que un CC és una miqueta, un pelín. Igual que un xin-xin, doncs també significa el mateix. Ens quedem per aquí amb JC Reyes, aquest aquí és el seu Loquita. Loquita.

Chanel i Abraham Mateo, ells juntets fent aquest aquí, El Clavaíto. Clar que sí, que recuperem des de 2023. Som-hi, ens anem amb Bele Quevedo i Obi on the Drums, que ens porten aquesta d'aquí,

Anuel, molt ben acompanyat de Tekashi 69 amb aquest bebé, que ens portava doncs, mira, el 2018 i que en el seu moment s'especulava que li dedicava a la Karol G en el seu moment, doncs mira, parella. Duo polèmic, molt polèmic, però... Escolta, qui té ganes de festa? Ho dic perquè aquesta nit atarem el Sergi Domènech i jo a la plaça de les Nacions a Tàrrega, a la festa major, repartint molta i molta festa.

Aquesta d'aquí és Perro Negro, Bad Bunny i Feid, fent referència a una de les discoteques més importants de tota Llatinoamèrica. Parlant de llocs increïbles per sortir a festa, doncs mira, us vinc a dir que demà és la festa dels 150 anys d'Estreadam i és l'últim dia per aconseguir la teva entrada, eh? Vine a veure Oques Grasses, mira, que sonen per aquí de fons. També Love of Lesbian, Muscals, Catarres, Ginestà, Tiets, 31 Fam i Maria Jaume. Tots ells reunits aquest 16 de maig, demà, al Parc del Fòrum. La pastassa del segle i mig que no us podeu perdre, que després us dona fomo, a més, amb l'actuació d'Oques Grasses amb un concert abans dels pocs que queden abans que el grup es dissolgui. Així que, ja sabeu, no ho deixeu passar. Més informació i compra d'entrades a estrelladam.com/lafesta150. 150 anys d'Estrelladam són molts, eh? Clar que sí, a veure. Perquè ens quedem amb Juan Magán i Omar Montes amb aquesta versió de Ayer la vi, que estic segura que sonarà aquesta nit a la festa de Mollerussa que tenen muntada el Jaume Riu i el Miquel González per donar molta i molta tralla, aquesta nit.

Daria Becerra, eh? Amb aquest aquí que es diu Miénteme. Som-hi, va, que arrenca l'Interactua, es posa per aquí el Sergi Domena. Abans, però, es queda la plena. Un petó en els mans, escoltem més i millor. Demà, no, dilluns, de fet.

0: Flash FM. Son las 4.
1: Què tal, com esteu? Bona tarda.
0: Des d'ara i fins a les 8 del vespre, Sergi Domena pren el control de Flash FM amb una única missió. Fer sonar el que tu li demanis. Comença l'Interactua.
1: Aquest vindria a ser perfectament un molt bon moment per a oblidar-nos de tot. Ens ho explica Cano i Justin Quiles.

olvidarnos de todo. És la més nova fins al moment de Cano, acompanyat de Justin Quiles, i sona aquí a l'interactor de Flash FM. Què tal, com esteu? Molt bona tarda, molt benvinguts un cop més al programa de peticions i dedicatòries de Flash FM. Per cert, últims dies ja per aconseguir la teva entrada sense collarins per la festa dels 150 anys d'Estrella d'Ams. Ja no hi ha Barça enrere, ja no. Ara endavant, sempre endavant. Vine a veure Oques Grasses, Love of Lesia, Muscals, Catarres, Ginestà, The Diets, 31 Fam, Maria Jaume. Demà mateix, 16 de maig, al Parc del Fòrum, Barcelona. Més informació a estrelladam.com/la-festa-150. Podeu començar a demanar i dedicar cançons, com sempre, a sac, sense restriccions, a través del WhatsApp al 628-060513, i podeu començar a aconseguir també una de les tantes samarretes del marxandatge de Flash FM que tinc per molts de vosaltres i que ha estat el regal estrella de l'Interactua al llarg de tota aquesta setmana, que pràcticament culmina, com a mínim, la part laboral, eh? I no per tothom, perquè ens consta i ens solidaritzem al màxim que molta la gent que també treballa dissabtes i fins i tot diumenges, eh? Penseu. Joan Aixers, i què tal? Bona tarda, com estàs? Diu, esperem que bé. Doncs sí, home, sí, no ens podem deixar. Som la Xènia i l'Anaïs. Et volem demanar la cançó Tení Borratxo. Se la dediquem al nostre germà que està estudiant a Lanzarote i l'estimem moltíssim. Adeu, bon cap de setmana. Molta gràcies. Deu estar malament aquest, eh? Allà a Lanzarote. Déu-n'hi-do. Quevedo. Mira, aquest ho té clar. De les Canàries, que és d'on és, no se muda ni borratxo. Ho explica així.

0: Superestrella, superestrella.
1: Hola, Flasheru, sóc el Sergi i vull demanar la cançó de Superestrella de Aitana i la dedico a tots els flasheros i m'agradaria participar al sorteig de les samarretes. Gràcies.
0: Això no és un sorteig. Això és que jo te la regalo tot seguit aquí. Xim-pun. No te l'esperaves, aquesta, eh? Xim-pun. Va, de seguida prenc les dades, vale, tocallo. Ja pots començar a lluir la samarreta de Flash FM que t'acabes de guanyar. Que vagi molt bé. Tinc unes quantes més, al llarg de la tarda, i aquesta vindria a ser la dinàmica, sense complicacions, que ja està prou complicada la vida. Demaneu, dediqueu cançons, si voleu dedicar-la, evidentment, tampoc obliguem a res, i demaneu-me la samarreta si la voleu.
2: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-060513.
0: 628-060513.
3: Bona tarda. M'agradaria que fiquessis qualsevol cançó de la Karol G.
0: La bitxota.
3: Estem aquí a la feina i vull participar en el sorteig de... No sé el que sortegeu, però vull participar.
0: Unes samarretes ben maques. Vinga, va, que vagi bé.

escoltes l'Interactua. Tres dies d'autèntica bogeria electrònica. Torna a Perú Cabil amb els artistes més potents de l'escena. Argy, Armin Van Buuren, Axwell, Charlotte De Vite, Don Diablo, Fisher, Harwell, Steve Aoki, entre més de 300 DJs.

0: electrònic es diu Peruca Bill.
1: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
2: Compte amb la casa que tenen. Entrem?
3: Compte amb l'alarma que tenen.
2: Doncs no hi entrem.
4: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarmes també la noten ells, que està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
5: La Universitat Abat Oliba Feu torna a obrir portes. Vols venir a conèixer-nos? El dissabte 30 de maig farem una jornada de portes obertes perquè puguis visitar el nostre campus, conèixer la nostra oferta acadèmica i resoldre tots els teus dubtes. Inscriu-t'hi a uaoceu.cat. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
6: Torna la setmana d'internet del Corte Inglés, amb fins a un 30% de descompte en una gran selecció de moda, accessoris, sabateria, esports, llar i molt més a la nostra web i app.
7: I també a les nostres botigues, fins a un 20% de descompte en electrònica.
6: Només fins al 17 de maig, setmana d'internet del Corte Inglés.
8: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
9: Aquest estiu arriba la 8a edició del Share Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi de la Fuente. A més, Davey, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juny al Parc del Fòrum de Barcelona, Share Festival.

0: 8. Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
1: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
0: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
2: Les millors braves d'Andorra?
3: No vagis al Barra Mars.
2: Un bon bacallà al Pil-Pil.
3: No el demanis al Barra Mars.
2: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
3: Oblida tant del Barra Mars.
2: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
4: Gastrobar Barra Mars, a l'avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
2: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
5: Andorra 93.8. Flash FM.

0: Quiero más, quiero más. El paio, la veritat és que ha pillat una empenta d'inspiració brutal, eh? Ha parat de fer bones cançons que ha inclòs dins d'un nou disc que ho està petant. Hola, hola, bona, Sergi, sóc l'Anna. Vull dedicar una cançó nova del Quevedo a la meva filla Lucía, que és una nena molt especial que treu molta felicitat a tothom que l'envolta. Una forta abraçada. Meravellós el missatge i, evidentment, que continuï així. Molt bona notícia i que duri. 2:45 de la tarda, aquesta nit, si tot va bé, que serà que sí, segur, ens veurem les cares a la Festa Major de Tàrrega. Farem un dels actes de les tantes coses a fer en un cap de setmana molt intens per tots aquells fanàtics d'una de les festes majors que, la veritat, són francament espectaculars i molt més que recomanables. Aquesta nit, a partir de les 2 a la plaça de les Nacions, la cita de la Clàudia Cifuentes i aquí us parla Sergi Domena amb tots i cadascun de vosaltres. Anem amb marxandatge de Flash FM i ritme de vertigen, com sempre.
1: Hola, Sergi, bona tarda.
0: Hola.
1: Com va això?
0: Molt bé.
1: Soc en Mochi i volia demanar la música de Bad Bunny, Un baile inolvidable.
0: Sí.
1: La dedico a toda la colla que está escuchando la Flash FM y sobre todo a la colla del Ferques, porque son collonuts.
0: Segur.
1: Una abraçada.
0: Una altra ben forta. Adéu, adéu.
2: Pensaba que contigo iba a envejecer.

0: Vull autodedicar una cançó de la Batgia. Em poses xoque, si no, qualsevol que et vagi bé d'ella. Si poguessis regalar una samarreta avui, seria un detallar, Sergi. Doncs avui no podem dir-te que no, i menys sent el teu aniversari, evidentment. Va, prenc les dades i et regalo aquesta samarreta. Detallars de Flash FM en el dia del teu aniversari, que farem vagi d'allò més bé, vale? I que facis molts més. La dupla que ningú esperava. La Batgia, en aquest cas amb un partner de lux. Estem parlant de Chencho Corleone, que és qui l'acompanya en aquesta cançó que es diu Choque. Va, 628-060-513, el WhatsApp de l'Interactu. A veure si ens hem animant, mica en mica, aquesta tarda. Hola.
1: Hola, socis. Som l'Àlex, l'Esteve, la Laura i Pau Ramon.
0: Carai.
1: Estem tornant de Lleida cap a la Terra Alta i ens agradaria que mos fiquéssiu la cançó de La Història.
0: O com La Història, eh? Últimament me l'està demanant molt, no sé per què.
2: Anda con él. Diciendo que cuando yo lo vea junto eso me va a doler. Hablando más de ella sin tú conocerla, sabiendo que igual es mujer. Pero bueno, eso es otra conversación que tú no vas a entender.

0: de tarda a Flash FM.
1: L'Interactua. T'ho demana i nosaltres te la posem.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: Nicola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Interactivo.

0: demanava Nil Moliner, doncs mira, una miqueta de Nil Moliner perquè no se'ns queixi ningú, eh? Però no és habitual, ni molt menys. Això és Rima la Carta aquí a l'Interactua de Flash FM. Tenim tot aquí previst, eh? Qualsevol cosa pot passar. Domènec Crac, què tal? Soc en Dani, és de Calella. Diu, acabem de sortir de la piscina i el meu amic. Tu i el teu amic, ara. Ara ho he entès. Ens poses a Ayer la vi, dedicada al meu monitor, Carlos, que m'està ajudant a fer-me un campió olímpic. Bueno, això no té preu, eh? Això no ho oblidis mai.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Barcelona, 105.7. El Masnou, Les Franqueses, Caldes, Parer, Mollet, Montornès, Gavà, Viladecans, Castelldefels. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Són les 5.

0: pràcticament culminat. Demà canviarà, evidentment, si tot va bé i té un relleu que s'ho mereixi. Marc Curts, Ñengo Flow, i aquesta cançó que es diu Forever to Cantle, number one. Per cert, últims dies ja, per aconseguir la teva entrada sense collarins per la festa dels 150 anys d'Estrella d'Am. Però últims vol dir últims, i a més a més literal, perquè el concert és demà, ja, i s'acaben. Vine a veure Oques Grasses, Love of Lesbian Mushka, Els Catarres, Inestat, i ets 31 Fam i Maria Jaume. La data demà mateix, 16 de maig, al Parc del Fòrum. Vámonos! Més informació a estrelladam.com, la festa 150. En marxa l'Interactua, camí de les 8. Avui especialment important, i ho sabem per molts de vosaltres, perquè és divendres. És un dia anhelat al llarg de tota la setmana i ens ho aneu dient amb molts dels vostres missatges. Hola.
1: Hola, sóc en Nadir de Granollers.
0: Què tal? Em
1: podeu posar la cançó de Muchacha? De Aisa i RVPV.
0: Marchando.
1: Gràcies.
0: No es mereixen. Adéu, adéu.

0: nosaltres, sinó aquesta última cançó amb Ulisses Bueno.
1: Sergi, molt bona tarda, Laura de l'Ametlla, què tal?
0: Molt bé.
1: Per fi divendres, el cel un altre cop que està a punt de caure aquí la Mundial,
0: sí,
1: o sigui que vaig
0: sí.
1: cap a casa volant.
0: S'ha acabat les bromes.
1: Posa'm, sisplau, la de Dos Amantes, un altre cop, que m'encanta, i dedico a tots els flexeros i a tu. Doncs que tingueu molt bon cap de setmana.
0: Gràcies.
1: Molts petonets.
0: Igualment.
1: I tornem a parlar dilluns. Adéu.
0: Adéu-siau. En aquests moments, de tota manera, nosaltres que tenim una panoràmica 360 a Barcelona, des del centre... En aquests moments està començant a sortir el sol, per una de les bandes. Com diria Farruko, salió el sol, oh. Però ben dit, no com ho he dit jo ara. Hola, Sergi, soy Bárbara. Como cada tarde trabajando y escuchando el Interactúa, quiero pedirte New Religion de Bibi Rexha, dedicársela a mi amiga Maite, que mañana por fin llegó el gran día y se casa. Oh, maracucho, Nos vamos de boda. Decirle que la quiero mucho y que sea muy feliz. Ah, y si puede ser una camiseta, se la regalaríamos a ella, ya que estaría muy bien. Un buen regalo de boda. Muchas gracias, Sergi. Bueno, un detallito, Yo entenc que els regals de boda són coses més sèries i tal, però sí. Si amb això ja complim, li regalem encantats de la vida. Et prenc les dades. Que vagi bé el Bodorrio. Bibi Rexha, el clàssic de Faithless.

0: Escoltes l'Interactua. Torna Mediterrània Festival, el gran esdeveniment musical de la Costa Brava. L'1 d'agost, Roses omplirà la pista d'estrelles. Mike Towers en una de les dues úniques dates a Catalunya. JC Reyes, Winson i Baswell, Pastis i l'energia de Masia amb els seus DJ residents. 14 hores de música i 4 escenaris. Mediterrània Festival, l'1 d'agost a Roses. Entrades a mediterraniafestival.es. Flash FM, emissora oficial.
1: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
2: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
3: Ui, ens l'hem passat, no?
4: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig a la xarxa oficial de concessionaris Ebro.
5: Quina raó mou el teu món?
6: Lo futur del Pere.
7: Algun dia tenir el meu propi piset.
8: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
9: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions.
11: Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
12: Tothom sap que, quan jugues a l'11, ajudes milers de persones amb discapacitat gràcies a la nostra tasca social. I a més, pots guanyar molts de premis.
13: Perquè el 2025 l'11 ha repartit més de 1.639 milions d'euros en premis.
12: Quants de milions has dit?
13: 1.639. Això són molts de milions. I molts de guanyadors.
12: Perquè amb l'11 et toca molt i ens toca a molts.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
16: Aquest estiu arriba la 8a edició del Share Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi de la Fuente. A més, Davey, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juny al Parc del Fòrum de Barcelona, Share Festival, el festival de música urbana pels joves de Barcelona, el cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
0: Flash FM, emissora oficial. Andorra. Flash FM. 93.8.
17: Em sento guapa.
18: I jo em sento guapo.
17: Jo confio el meu pentinat a Les Salon.
18: I jo també.
17: Les Salon, perruqueria i barberia. Deixa els teus cabells a les nostres mans. Et farem sentir més guapo i guapa. Som al carrer Ciutat de Valls número 20 d'Andorra la Vella. Reserva la teva sessió al 759-411. 759-411. Les Salon.
19: A GoBanning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
20: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A GoBanning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A GoBanning també el tenim.
19: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. GoBanning, al servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
21: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
22: Ah, no? I com us ho heu fet?
21: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Espart de Guix. Mira, i escolta.
22: Ui, sí! No sento res.
19: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Espart de Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Espart de Guix. 356-556.
23: No penso fer res aquest cap de setmana, només descansar.
24: Qui diu que el cap de setmana és per descansar?
25: Miquel González et farà saltar, córrer, ballar i, sobretot, activar-te per encarar el dia amb energia.
26: Flash Running!
25: Posa't en forma amb el Flash Running. Cada dissabte i cada diumenge de 8 a 9 del matí.
26: Flash Running!
25: Flash Running, la sessió més en forma de Flash FM.
24: Amb Miquel González.

0: De superestrella a superoyenta.
1: Hola, Sergi, soy Pili de Lleida. Hoy me gustaría que me pusieras para acabar la semana la de superestrella. Se la quiero dedicar a todos los flasheros. Que tengáis un buen fin de semana y hasta luego. Adiós.
0: Adeu-siau. Intervenció con més estelar de la nostra estimada Pili de Lleida aquí a l'Interactua, eh? Que és molt popular, ja. És una influencer radiofònica arreu del món. Me'n parlen molt d'ella, eh? Vull dir... Ja vaig por ahí a fer de les meves, m'acaben preguntant per la Pili. Més popular ja en aquest programa que jo mateix, eh? Molt bé, molt bé. Molt bé, o més que fins i tot l'Aitana, que explica els problemes que representa estar com una superestrella.
2: Mierda.
0: Hemos liado bien liada, eh? Ah, on està el personal de l'Interactua? És un molt bon moment per fer arribar missatges al 628-060513. 628-060513. És una molt bona nit per passar per Mollerussa, la seva festa major de maig, i veure allà in situ, a partir de 2 de 2, al pavelló Pla d'Urgell, el Miquel González i el Jaume Riu. Hola, Sergi, sóc la Marta des de Vilanova i la Geltrú. Estem a casa amb unes amigues. Passa bé la ubicació, no? O sigui, hem decidit ajudar-te a fer el playlist del programa. Ens poses la nova versió de Camins de Sopa de Cabra, si us plau? Marchando. Marchando.

0: aquest cas amb un partner espectacular. El trobàvem bastant a faltar, Elvis Crespo, últimament, eh?
1: Bona tarda, flasheros. Doncs a mi m'agradaria escoltar alguna cançó del nou àlbum del Quevedo, la que tu vulguis. I se la dedico a tots els flasheros. Gràcies, adeu.
0: A tu, que vagi molt bé. La Graciosa, concretament. És la cançó que, bueno, faltava encara per sonar al llarg d'aquesta tarda i que acaba de fer. De les últimes fornades de grans èxits de Quevedo. Moltíssimes gràcies pel vostre missatge i que vagi molt bé, eh? M'envien una fotografia tot just en aquests moments, conduint per la xarxa viària catalana. Vinga, que vagi molt bé. Abraçada també un cap de setmana. I Sergi, som la Carla des de Mataró. Diu, tio, escolta, que anem amb les meves amigues i jo cap a Barcelona. Diu, i literalment fa una bona estona que estem discutint per la música al cotxe. Diu, ens poses capaç, dedicada a la Laura, que avui és qui condueix i està aguantant el drama superbé. Moltes gràcies. Doncs vinga, s'han acabat les discussions aquí. Ara hi haurà aquí.

0: què passa, crec? Soc en Pol des de Vic. Estic amb el meu pare al taller. Tenim Flash FM a tope. Ens podré excusar Daddy Yankee i Bizarrap, dedicada al meu cosí. Es diu Marc, que avui ens ha fallat a la feina. Gràcies. Doncs Vic, a veure si reprèn la seva tasca habitual i laboral, pel que ens expliques, eh? Una bona escaquejada. És un bon dia per fallar, normalment, a la feina, el divendres, eh? Està molt bé, eh? Que vagi bé. Aquesta nit ens veurem per Tàrrega, eh? A la seva festa major, amb la Clàudia Cifuentes, a la plaça de les Nacions. Ens parem a partir a les 2 de la matinada, després d'una sèrie d'actuacions de Nivellàs. Anirem a fer el que podrem, com sempre.
1: Hola, Sergi, bona tarda. Soc la Maria Fresas de Manresa.
0: Què tal?
1: Mira, aquesta tarda et demanaria la de Despacito, de Luis Fonsi. Aviam si me la pot posar.
0: Oh, i tant.
1: Vale? Vinga, va, gràcies i que vagi molt bé el cap de setmana i la festa que teniu. Va, un petó.
0: Unes quantes pel davant. Demà anirem al circuit de MotoGP, també. Va, saps que t'explico? Ai...

0: Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Barcelona, 105.7. El Masnou, Les Franqueses, Caldes, Parer, Mollet, Montornès, Gavà, Viladecans, Castelldefels. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Balla tot el dia, balla tota la nit i no deixis mai de seguir el ritme de Flash FM. Reggaeton, Urban House,
1: Flash.
0: Ets dels nostres.
1: Flash FM.
0: Flash FM. Són les 6.

0: altra aventureta que ens explica a través de la seva música, un habitual protagonista, l'antena de Flash FM amb les seves cançons. Aquesta és l'última fins al moment, com a mínim coneguda per nosaltres, es diu Por un pendejo no se llora. Estem parlant del Turizo. Manuel Turizo is in the house. Bueno, bueno, bueno. A l'Aquàrium de Barcelona celebren l'amor, però no només el romàntic. Amor per compartir una experiència, amor per l'oceà i amor pels taurons. Shark Lovers, una manera diferent de viure l'Aquàrium i descobrir de prop el fascinant món marí. El nou Aquàrium de Barcelona. Has de veure i viure Shark Lovers. A Equador del nostre programa, Camí de les Vuits. Tenim encara pràcticament un parell d'horetes més pel davant, eh? 7-8 minuts, que es diu ràpid. Continuem escoltant-vos i llegint-vos. Hola.
1: Bona tarda, Flash. Soc Carlos, de Vilanova i la Geltrú. Avui et voldria demanar la cançó de Golden per dedicar-li a la meva filla. Bon cap de setmana i dilluns.
0: Moltes gràcies igualment, home. K-Pop Demon Hunters.

0: tornar a dir-ho un altre cop. Aquí estem, a la feina.
1: Benvinguts.
0: Per fi el divendres. Em pots posar la cançó de Me Mareo?
1: Cuando te veo.
0: I fotre-se res. Gràcies.
1: I tant que sí. Moltíssimes gràcies a tu, home, a mi us faltaria. Va, que tinc encara unes quantes samarretes per anar-vos regalant a través dels bons missatges que ens feu arribar al 628-06-013, en cançons com el Me Mareo i altres tantes, eh? Sense cap mena de restricció. Després ja veurem què fem, eh? Aquí ja sabeu, anem sobre la marxa potser una mica. Insisteixo un cop més, 628-06-013. Hola, Sergi, som... sóc la Marina de Cervera. La Marina de Cervera... És que és molt dolent, però m'ho han posat a huevo. Anem cap a Igualada amb la meva mare, diu, i porta tota l'estona preguntant qui és Jota Balvin. Ens poses Mi Gente, dedicada a ella, que encara no es creu que hi hagi un artista que es digui així. Bueno, home, nou no és tampoc Jota Balvin, eh? Ja fa temps que camina per aquests mons de Déu i sí que existeix, collons. I aquesta, efectivament, és de les seves cançons més representatives.

0: Toni, que es diu Peruca Bill.
1: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
2: La teva mare sempre té raó.
3: Em compro un cotxe nou?
4: Filla, t'ho he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
2: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
5: Jo per lladre faig saltar l'alarma.
6: Sí.
5: Però si jo fos una mascota, no?
6: No.
5: I tu creus que si jo em poso un...
6: No.
7: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarmes també la noten ells. Amb el servei Pet Ready, les mascotes no fan saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
8: Torna la setmana d'internet del Corte Inglés, amb fins a un 30% de descompte en una gran selecció d'articles de moda, sabateria, accessoris, llar, esports i molt més a la web i app.
9: I també a les nostres botigues, fins a un 30% de descompte en electrodomèstics, mobles, matalassos, licor...
8: Només fins al 17 de maig, setmana d'internet del Corte Inglés.
10: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Blanco de verano, Don Simón.
13: Blanco de verano, Don Simón.
12: Nou blanco de verano, Don Simón.
14: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
15: Aquest estiu arriba la 8a edició del Share Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi de la Fuente. A més, Davey, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juny al Parc del Fòrum de Barcelona, Share Festival, el festival de música urbana pels joves de Barcelona, el cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
16: Flash FM, emissora oficial. Andorra. Flash FM. 93.8.
17: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
18: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
17: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín. Yeah! El 17 de maig, mou-te per la teva salut. Torna la cursa popular Illa Carlemany. Torna el dia de l'esport per a tothom.
19: Suma-t'hi i fes més gran la cursa popular de referència al país. A més, enguany en celebrem la 15a edició.
17: Vine a la cursa popular Illa Carlemany en benefici del programa Mou-te perquè joves i col·lectius vulnerables tinguin accés a activitats físiques, hàbits saludables i noves oportunitats de futur.
19: Inscriu-t'hi de forma presencial i recull el dorsal i la samarreta de l'11 al 16 de maig a Illa Carlemany.
17: Organitzada pel govern d'Andorra. Flash Andorra, grup d'emissores oficials.
20: Molte, molte, és el dia de l'esport per a tothom.
21: La Universitat Abat Oliba Ceu torna a obrir portes. Vols venir a conèixer-nos? El dissabte 30 de maig farem una jornada de portes obertes perquè puguis visitar el nostre campus, conèixer la nostra oferta acadèmica i resoldre tots els teus dubtes. Inscriu-t'hi a uaoceu.cat. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
22: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: bonita.
1: Hola, flaixeres i flaixeres, som la Jana,
2: l'Alexio,
3: en Pol
4: i l'Ainara.
1: I estem anant a Barcelona a comprar el cotxe de l'Ainara.
0: Oh, oh, molt bé.
1: Ens agradaria que ens poséssiu la cançó de Muchacha. Bon cap de setmana, que ja és divendres.
0: Efectivament, moltes gràcies, bonics, igualment. Que vagi molt bé aquesta compra, eh? Se'n van a comprar un cotxe com qui se'n va a comprar, allò, calçotets. Molt bé, a disfrutar, doncs, aquesta compra i, sobretot, molta precaució després del volant. I aquestes coses ja solen dir, eh? Ei, crac, hola, des de Berga. Estem de camí a un aniversari sorpresa. O sigui, si ho dieu aquí, hi ha poca sorpresa d'haver-hi, eh? Anem tots intentant no liar-la perquè la cumpleanyera va al cotxe al darrere. Diu, ens posen alguna de Noel per la Júlia, concretament, que avui fa 20 anyets. Moltes gràcies.

0: Paula i la Isabel.
1: I avui volem la cançó de Por Ti.
2: I se la dediquem a la nostra companya Daniela García, que sap molt bé ballar aquest TikTok.
3: Ah, mira.
2: I la volem a les 5:15.
3: Són més complicats,
2: eh? Adéu, meus marxeros! Us estimem molt!
3: Vosaltres també, vosaltres, que ho sapigueu. Entenc que és aquesta del llapi, eh? La cançó predilecta de la canalleta ara mateix, precisament per coses com aquestes, el TikTok i de més. Bueno, en fi. Aquesta és una música que il·lustra perfectament l'ambientàs indiscutible que es viurà demà 16 de maig al Parc del Fòrum. De fet, ja és l'últim dia per aconseguir la teva entrada sense collarí de la festa 150 anys Estrella d'Am. Vine a veure a Oques Grasses, Love of Lesbian, Muxca, Els Catarres, Sinestà, The Diets, 31 Fam i Maria Jaume. Demà 16 de maig, al Parc del Fòrum, Barcelona. Més informació a estrelladam.com/la festa150. Hola, Sergi, què passa, tio? Soc en Kevin des de l'Hospitalet. Estic al gym fent veure que entreno, però en realitat porto més estona mirant el mòbil que una altra cosa. Ja sol passar això, eh? Ja podries posar Yandel 150, se la dedico al meu entrenador, que segurament em matarà.

0: Molt rebé per aquesta també. Quitas.
1: Molt bona tarda, Sergi, de divendres.
0: Hola, hola.
1: Jo volia demanar-te alguna cançó de Ñengo Flow i una samarreta, sisplau, aviam si te'n queda alguna.
0: Un altre demanar, clar que sí. Ñengo Flow, però molt marcurs.

De fet, el tema és de Marcus, realment. Forever to Canter. A les 6:48 minuts, ritme de l'Interactua, Flash FM. Arribats a aquest moment, deixeu-me que us avanci un molt bon pollastrot. Probablement dels més i millors recomanats que us puguem fer. El dia 24 d'aquest mateix mes, diumenge, ens anem de tardeo, però no qualsevol tardeo, no. Aquí, esto no es Bambi, eh? Aquí estem parlant de coses sèries. L'experiència Macroaplec es desplaça, en aquest cas, al millor club open air del Mediterrani. Sense cap mena de dubte. Estem parlant del Macarella Club. Macroaplec Remember. La millor música comercial o de dance de tots els temps. Els millors hits comercials. Torna amb més ganes que mai. Per compartir sol, amics, experiències, vivències i festa. Molta festa a l'aire lliure en un espai que és únic, ja ho sabeu. Macarella i Macroaplec. La combi perfecta. Allà us esperen en Belis, el Javi Level, l'Enzo Ferrara, el Ricardo Efa i qui us parla també Sergi Domena, pel que de debò és un honor formar part d'aquest cardellàs i compartir un cop més una altra d'aquelles sessions que segur seran inoblidables. De pèls de punta, eh? Anticipades disponibles, afanyeu-vos, contra abans millor, entre altres coses, perquè aquestes van pujant de preu. I és molt probable que si no ho han fet ja s'esgotin, vale? Vinga, va, 24 de maig, Macroaplec al Macarella, club de Coma-Ruga. Us esperem. Hola, Sergi, Marina y Ángeles, desde Sabadell. Nos gustaría pedirte Blessings de Calvin Harris para ti y toda la audiencia del Interactúa. Muchas gracias y buen fin de semana para todos.

Palmerà. Però només hi ha una emissora que ho aconsegueix. HFM. Flash. Som la que mana. Flash FM. Flash FM. Són les 7.

0: ha potencial aquí, evidentment, eh? Hi ha artistes de primer nivell al capdavant, Shakira i Bele, i aquest tema que acaba sent una fusió d'estils, de rotllos, que fa una mica d'aquí, una mica d'allà, i donant com a resultat un molt bon èxit, sí. Es diu Algo Tu. A priori, clar, aquells que hi entenen diuen que és un vallenato moderno, que no sabem ben bé què és, però bueno, en fi. Ens ho apropiem sense cap problema i així sembla que sabem alguna cosa, també. Les 7 i 3 minuts, des de l'Interactua, que encara la seva última hora plegats. Oi. I aquesta nit ens veurem les cares de la Festa Major de Tàrrega, amb la Cifuente, eh? Oi. Vinga, aquí tenim per aquí, hola.
1: Ei. Bon dia, Domènec. Què tal? Com estàs?
0: Bé, home, i tu?
1: Soc en Gusti, de Santa Coloma de Farners.
0: Què diu l'amic Gusti?
1: M'agradaria escoltar la cançó de Machina Time i dedicar-li al meu millor amic, l'Alberto Bético, perquè és el número 1. I res, i donar-te les gràcies per estar totes les tardes amb nosaltres.
0: Ah, no res, per favor.
1: Una abraçada, màquina!
0: Més faltaria, ho faig encantat de la vida, això.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Està agradant el Dorayakis, eh?
2: Hola, bona tarda. Mira, sóc el David i m'agradaria que dediquéssim una cançó al Julià, que li encanta Flash FM, la cançó del Dorayaki. Ai, que ens recalessis la samarreta. Apa, salut!
1: Salutacions i gràcies. Adéu-siau, companys. Que vagi bé. Més ritme a la carta, som-hi.
3: Ei, bona tarda, el meu nom, que el divendres i el divendres són de Bailoteo. Avui vull demanar la cançó de Fandor, de Gabri Ponte.
1: Sí.
3: ¿Vale? Uh-huh. Y si no pude ser, pues la Nena Buena de Anuel con Ozuna, del disco Los Dioses. Venga, saluditos y que viva el Inter actual. Buen fin de semana.
1: Igualmente, adiós, adiós.

0: Escoltes l'Interactua. Torna Mediterrània Festival, el gran esdeveniment musical de la Costa Brava. L'1 d'agost, Roses omplirà la pista d'estrelles. Mike Towers en una de les dues úniques dates a Catalunya. J.C. Reyes, Winson i Baswell, Pastis i l'energia de Masia amb els seus DJ residents. 14 hores de música i 4 escenaris. Mediterrània Festival, l'1 d'agost a Roses. Entrades a mediterraniafestival.es. Flash FM, emissora oficial.
1: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
2: Què et sembla aquesta casa per robar?
3: A veure qui posa allà. Movistar, però segur, alarmes.
2: D'acord, aleshores, res.
4: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar, però segur, alarmes, també la noten ells. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar, però segur, alarmes. Tecnologia per protegir millor.
5: Aquest estiu arriba la 8a edició del Share Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi de la Fuente. A més, Davey, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juny al Parc del Fòrum de Barcelona, Share Festival. Amb el cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
6: Saps que a l'Aquàrium de Barcelona celebrem l'amor?
7: L'amor? A l'Aquàrium?
6: Sí, amor per compartir una experiència, amor per l'oceà i amor pels taurons.
7: Ah, Shark Lovers.
6: Exacte, un amor que es viu, no només se celebra.
8: Vine al nou Aquàrium de Barcelona i viu els Shark Lovers.
9: T'agrada argumentar, desenvolupar el pensament crític i entendre com funciona el món? Amb els graus en dret de la Universitat CEU Abat Oliva, avui estudiaràs programes internacionals i dominaràs les noves tecnologies del món jurídic. Demà se t'obrirà un futur ple d'oportunitats en un entorn global. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
10: Blanco de verano, Don Simón.
11: Blanco de verano, Don Simón.
10: Nou blanco de verano, Don Simón.
12: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
0: Flash FM t'ha portat volant a París per veure el concert de Manuel Turizo. També has pogut veure Bad Bunny en directe a la capital francesa. I un dels millors concerts de David Guetta. I això és només el principi. Perquè d'aquí a molt poc et portarem per tot el món a veure els teus artistes preferits en directe. Flash FM és l'única emissora que et pot regalar aquests premis. Andorra. Flash FM 93.8. Ets curiós, valent i busques sempre la veritat? Amb el grau en periodisme de la Universitat CEU Abat Oliva, avui aprendràs periodisme de dades. Viuràs experiències reals en mitjans de comunicació, en l'edició d'un diari digital o en la creació d'un podcast. Demà seràs tu qui expliqui la realitat. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
13: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
14: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
13: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.

0: Prenda los motores.
1: Hola, bona tarda. Volia demanar la cançó de Bizarrap amb el Daddy Yankee i volia també participar en el sorteig de la samarreta i donar-li un fort petó a la meva dona, que l'estimo molt.
0: Això és important, això és molt important. Clar que sí. Ha quedat saludadíssima aquí a través de l'interactor de Flash FM, una cosa que trobo molt bé, eh? Estar ara mateix escoltant la ràdio i pensant... Lo como todo. Molt bé, per Daddy Yankee, Bizarrap, eh? I aquest que encara té metge, pel que sembla. Hola, sóc la Caral, m'agradaria demanar la cançó de Muchacha. És la cançó estrella aquesta setmana, eh? Si us plau, se la dedico al meu germà. Moltes gràcies. I adeu. Aisa, RV, FV i Krimli.

0: aire, prou aquí. Hola.
1: Bona tarda, Sergi. Soc el Néstor de Barcelona, aquí acabant de treballar.
0: Molt bé.
1: A veure si em pots posar la de Juca i Calor, del disc nou de Quevedo, sisplau. Si no, la de El Golpito.
0: Molt bé.
1: La que tu vulguis.
0: El Golpito.
1: De Quevedo, sisplau. I a veure si em pot tocar la samarreta. Vinga, merci.
0: Gràcies a tu pel missatge. Li regalem una samarreta a aquest bon Jano, que sí, no? Regalem-li, va. Et prenc les dades, de seguida la comences a lluir. Moltes gràcies. I molt bon cap de setmana. Et guardo per aquí. Hola.
2: Molt bona tarda, Fly. Soc Adri, de Vilanova i la Geltrú. M'agradaria dedicar-li la cançó de Te faltan dos, de Manuel Turizo,
0: sí?
2: A la meva parella, Júlia, que l'estimo molt. Vale, molt bona tarda i adeu, sigau, maco.
0: Adeu i que vagi bé.
3: Adeu.
0: Te hacen falta dos, concretament, és el títol d'aquesta cançó que ens demanes del Turizo. A veure què tal, va. Descobrim-la plegats.

0: portada.
1: Hola.
2: Hola, flasheros i flasheres. Som la Jana,
3: l'Alexia,
4: en Pol
3: i la Inara, i estem tornant a Girona,
1: ah,
3: de Barcelona, perquè acabem de comprar el meu cotxe i ens agradaria que ens poséssiu la cançó de Loquita, de Fotos de Reyes. Va, que ja és divendres.
1: Vinga, alegria, i a disfrutar del cotxe, eh? Crec que abans m'heu enviat també un missatge, però que anàveu de camí, diguéssim. Ara ja és un fet consumat. Realment heu comprat un cotxe. Bueno, a disfrutar-lo, que vagi molt bé. Amb tot el que això representa, eh? Molta il·lusió i tal, i tal. Molt bé, doncs Loquita del JC Reyes és dels últims temes que tenim pel davant a través de l'Interactua, que culmina a partir de les 8, convidant-vos a continuar escoltant Flash FM, com sempre. I posats ja a demanar, aquesta nit ens veiem les cares de Tàrrega, la Clàudia Cifuentes, qui us parla, i per una altra banda, Molleros, els companys Miquel González i Jaume Riu. Dos pates pa un manco, senyores, senyors. Una més i marxo.
5: Hola, Sergi. M'agradaria dedicar una cançó a la meva filla, Lucía,
1: sí,
5: que ara sortirà d'anglès, una cançó del nou àlbum de Quevedo, qualsevol,
1: vale,
5: que és molt fan teva, ella, i que li faries una gran sorpresa posant la dedicatòria. Moltes
1: sí,
5: gràcies, bon cap de setmana.
1: Jo sóc molt fan també de la teva filla, que ho sàpigues. Moltíssimes gràcies per escoltar-me. I que li poso, vamos, aquesta i tantes cançons més. Només faltaria. Les seves peticions són ordres ja directament per mi. Bueno, el que us comentava, que molt bon cap de setmana i per extensió ja dir-vos, i amb això acabo, que també tindreu una cita, en aquest cas, si passeu per la Peluix Jove del circuit de Catalunya Montmeló, el Gran Premi de MotoGP, també estaran per allà jo personalment i companys també atonyinant el personal perquè no s'avorreixin en cap moment, aquestes coses. Apa, marxo amb aquesta, el Niborratxo del Quevedo. Aquesta i altres tantes cançons del Garari que s'ha tornat a posicionar arreu del món amb la seva música.

0: Flash FM. Són les 8. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: 8.
1: Porta les teves inversions al nivell següent gràcies als fons d'inversió Bestaking només disponibles a Morabanc. Una manera de participar en el funcionament del blockchain, bloquejant actius digitals per contribuir a la seva operativa i potencialment obtenir recompenses no garantides que poden variar en funció de les condicions del mercat i del protocol utilitzat. I fins al 31 de desembre, la teva wallet digital al 0%. Consulta la resta de tarifes i condicions a morabanc.ad. Amb les solucions en actius digitals de Morabanc, tens tot el que necessites per invertir amb facilitat i seguretat. Morabanc, pioners en el món dels actius digitals a Andorra.
2: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
3: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
4: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
3: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Bernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
5: El 17 de maig, mou-te per la teva salut. Torna la cursa popular Illa Carlemany. Torna el dia de

0: Kiss FM.
1: Let's go!
0: El poder del ritme.
2: Era mi rey.

0: Flash FM. Són les 10. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.